0: De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
1: Momentos, un programa de confidències a viva veu.
2: Compartim moments.

Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Junts fem ràdio. Compartim moments.

0: Després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Te estimo molt. Te llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Cada setmana parlem de hobbies, d'aquelles coses que us apassionen, que us agraden, i algunes d'elles que acaben esdevenint la vostra professió. Hi ha hobbies que neixen d'una experiència personal que poden acabar, per exemple, doncs, convertint-se en, com us deia, en la feina de la persona que ha viscut aquella experiència i que ho vol compartir amb tothom per poder ajudar, sobretot. Aquest és el cas del Guim Gil, que després d'una ruptura amorosa va iniciar un procés personal per tornar a trobar-se a si mateix, molt important, i d'aquesta experiència va néixer Impuls, un perfil d'Instagram creat amb la voluntat d'ajudar altres persones, i avui aquella iniciativa s'ha convertit en la seva professió, orientant especialment noies que després d'una ruptura necessiten recuperar la seva identitat. Una història que demostra com una experiència difícil pot transformar-se en una nova vocació i en una manera d'ajudar els altres. Així que molt bon dia, Guim.
1: Molt bon dia, Raquel. Moltes gràcies per convidar-me. I em fa molta il·lusió poder estar aquí avui amb vosaltres.
0: Doncs, sobretot és que és molt maca la tasca que fas. Què et va passar personalment perquè decidissis crear Impuls, transformar aquella experiència en un projecte d'ajudar altres persones?
1: Bueno, Raquel, tot comença al final amb una ruptura sentimental, no? Jo em pensava que el més important per mi, doncs, era que havia perdut a la meva parella, però amb el temps vaig entendre que el que més mal em feia era el fet d'haver-me perdut a mi, no?, en tot aquest procés. Llavors, al final, molta gent, no?, construeix la vida en base al voltant de les altres persones, i quan aquesta relació acaba, no?, doncs sents com un buit gegant, un buit enorme. Llavors, va ser un punt, no?, de dir, hòstia, doncs, Guim, què hem de fer perquè aquest buit el puguem construir en espai per una mateixa persona i tornar a construir en base d'hàbits i, sobretot, molt treball personal i, sobretot, la part física.
0: I quan vas viure la ruptura, què significa per tu dir que et vas perdre tu mateix? Quan dius aquesta frase, a què et refereixes exactament?
1: Bueno, significa molt el perdre una miqueta la identitat d'aquesta persona, no? Deixar-te... Per mi significa com deixar-te de reconèixer, vale? No és només un fet d'estar trist, sinó també és el fet de, hòstia, doncs, mirar-te en un mirall i dir, hòstia, on queda aquesta persona, no?, aquesta energia, o simplement la persona amb la que tu creies que eres, on queda amb aquest espai, amb aquesta nova identitat. Llavors, jo dic que una relació no només trenca precisament la relació, no? Moltes vegades trenca la identitat que tu havies construït en aquella relació. Llavors, sents com un buit molt gran de dir, bueno, i on quedo jo amb tot aquest procés?
0: I com va sorgir, Guim, la idea de crear aquest perfil d'Instagram anomenat Impuls, que cada dia tens més seguidors? Què volies transmetre quan vas començar?
1: Mira, sincerament, va ser sobretot quan... Bueno, tot en aquest procés de reconstrucció, no?, del fet de deixar una part de tu enrere i deixar espai per construir una de nova. Llavors, jo al principi ho vaig prendre com si fos, de veritat, com si fos un diari personal. O sigui, jo compartia reflexions a les quals, evidentment, m'hagués agradat escoltar quan estava en aquell moment, i el que bueno, més em va sorprendre, no?, quan això va començar a pujar de cop, i va ser un creixement molt ràpid. Llavors, em contactava molta gent i deia, hòstia, és que sembla que estiguis parlant de mi. Llavors, aquí va ser quan vaig dir, hòstia, sembla que, no, o sigui, que ja no només sigui un fet de crear contingut, sinó que estic creant un espai on la gent se sent compresa.
0: Realment, l'empatia, no?, sobretot, perquè les persones en si no som tan diferents, sí que tenim diferents maneres de veure i de viure, però hi han tips o certs comportaments o certes actituds o sentiments que som similars. Llavors, què és el que més, per exemple, t'expliquen les noies que contacten amb tu després d'una ruptura, i quines són les principals dificultats que troben per sentir-se precisament que tornen a ser elles mateixes?
1: Bueno, al final aquí sempre hi ha moltes pors amagades, no? A mi, en aquest aspecte, sobretot amb la feina que jo m'he estat dedicant durant molt de temps, que és aquesta part més física com a entrenador, no?, com aquest fet de perdre pes, no?, de tornar a entrenar. Llavors, clar, diguem que la primera màscara que elles es posen és, no, Guim, jo vull perdre pes o tornar a entrenar. Però llavors, quan parlem una miqueta més, no?, i indaguem una miqueta, doncs, el d'on ve tot això, sempre es repeteix el mateix patró, no?, que és aquest fet de que s'han deixat de prioritzar. Algunes noies venen sobretot d'una ruptura, altres de maternitat, poden venir d'una separació o d'anys, no? Cuidant una miqueta tot el seu entorn, menys elles. Llavors, el problema no és només aquest cos, sinó que moltes d'elles s'han deixat de sentir precisament elles.
0: I per què et centres més amb les dones? Que no, de fet, amb els homes no, és més amb les dones en aquest cas.
1: Diguem que treballaria un 90-10, ¿vale? Sí que és veritat que treballo molt més amb un públic femení. Simplement suposo que és per aquesta potser part més emocional o aquesta part més de connectors. I doncs perquè també el meu públic, no, amb el que em vaig dedicar sobretot a Impuls, doncs em donava compte que era molt més femení. Llavors, no sé, suposo que amb l'entitat femenina em sento molt més entès o molt més correspongut en el procés en el que he estat jo. Al final també com a home sempre es costa molt més, no, mostrar aquesta vulnerabilitat, que al final ho trobo bastant hipòcrita, no, el fet de dir, hòstia, doncs em poso una màscara per dir que jo estic bé quan realment no estic bé. Però amb les dones, amb aquest aspecte, és molt més fàcil poder treballar amb elles quan venen d'aquest procés perquè són molt més racionals i emocionals.
0: Som com un llibre obert. Són més expressives,
1: correcte,
0: eh?
1: Correcte.
0: I en quin moment et vas adonar que Impuls podia deixar de ser només una iniciativa personal i convertir-se en la teva professió?
1: Mira, doncs això va ser molt, molt guai perquè era el dia, no, que vaig començar a entendre que els missatges ja no només és que acabessin amb hòstia Guim, doncs moltes gràcies, sinó que començaven a dir-me, hòstia, és que m'has ajudat a fer un primer pas, he tornat a entrenar, he tornat a confiar en mi, i simplement jo l'únic que enviava eren petites reflexions, eh? Llavors allà és quan vaig pensar, hòstia, potser això mereix una estructura molt més gran. I des de, bueno, ja fa un temps, no? Però avui en concret doncs ja treballem tots els àmbits, no? Des de la part de l'entrenament, des de l'alimentació, però sobretot des d'aquesta part d'acompanyament, vale? Que és sobretot el fet de tornar-les cap a elles.
0: O sigui que és la manera de reconduir, tornar a ser tu mateix o tu mateixa en aquest cas. I quin missatge donaries a una persona que acaba de passar per una ruptura i sent que ha perdut el nord i no sap com tornar a començar?
1: Buah, aquesta és molt bona, eh? Mira, jo li diria que no intenti tornar a ser la persona que era abans, no? Perquè jo sempre ens centrem en, no, és que abans de la meva relació era, no? Aquella etapa ja ha passat. Vale? Llavors, el que sí que es pot fer és construir una nova versió d'ella. Vale? Hi ha una frase per mi que resumeix molt el que fem, que és: el passat no el pots canviar, però sí qui decideixes ser a partir d'avui. Perquè el temps passarà igualment. Llavors, jo moltes vegades sempre els faig la pregunta de qui vol ser quan aquest temps hagi passat.
0: I és lo important, saber, realment moltes vegades no ens ho preguntem, independentment de si estem en parella o no estem en parella, preguntar-te què vols i cap on vols anar és una molt bona pregunta. I de fet, doncs, jo us convido que si teniu aquell hobby, aquella afició, si m'ho voleu explicar, ho podeu fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, i aquí tenim doncs una mà que se'ns apropa en el moment d'una ruptura, que és el Guim Gil, i que avui ens ho ha compartit en el programa. Guim, moltes gràcies a través del perfil Impuls a Instagram, que segueixis endavant i ajudant a moltes persones.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Raquel, i un plaer molt gran estar aquí amb vosaltres.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: els escacs tenen el seu origen, segons la teoria més acceptada, a l'Índia del segle VI, a partir d'un antic joc anomenat Chaturanga. I amb el pas dels segles, el joc es va estendre per Pèrsia, pel món àrab i finalment per Europa, on va evolucionar fins als escacs actuals. Alguns més jovenets probablement no hi heu jugat mai o hi heu jugat amb el mòbil o amb l'ordinador, amb les xarxes socials, però els que tenim uns anys i els que tenen encara més edat ja han jugat moltíssim. És un joc que no s'hauria de perdre mai perquè és de pensar, i a Catalunya els escacs tenen una llarga tradició. Actualment hi ha més de 200 clubs federats per conèixer millor, sobretot, com es viu aquest esport a nivell local, perquè és com un esport mental. Avui parlaré amb una persona del Club d'Escacs de Sant Adrià que ho coneix molt bé tot. Ens ho explicarà fantàstic, perquè ell és el secretari de la Federació del Club d'Escacs de Sant Adrià, l'Antoni López. Molt bon dia, Antoni.
1: Hola, molt bon dia.
0: Antoni, abans de fer-te l'entrevista a l'ús, que es diu, recordes el primer cop que vas jugar a escacs?
1: Sí, em va ensenyar el meu pare. Tindria 8 anys, més o menys. I, bueno, la veritat és que vaig quedar enamorat. Em va agradar moltíssim i sempre li demanava al meu pare que volia jugar amb ell.
0: Et feia peixet o guanyaves de veritat perquè tu guanyaves?
1: Al començament sempre perds, perquè quan comences, clar, naturalment no s'aprèn fàcil a jugar. O sigui, les regles dels escacs són fàcils d'aprendre. Després, si vols millorar, doncs clar, t'has de dedicar una mica, sobretot la pràctica és important.
0: I quants socis té actualment el Club d'Escacs de Sant Adrià? Com ha evolucionat en aquests últims anys?
1: A veure, nosaltres tenim uns 40-50 socis, diguéssim, fixos, que renoven cada any, i després hi ha una part de 10-15 que va variant, no? Que normalment són nens que s'apunten, ho proven, no els agrada, tornen a... És una població variable, diguéssim. Però bueno, tenim això, sobre 40-50.
0: I quines edats tenen principalment els vostres socis? Hi ha infants, joves, que s'apunten al club? És el que dèiem abans, que normalment s'acostuma, els escacs s'acostumen a ensenyar, doncs, dels avis als nets, dels pares als fills, i és, les noves generacions a vegades els hi costa una mica, si no és que abans han tingut algú que els ha impulsat a aprendre'n.
1: Doncs el nostre club en concret... tenim més socis que són adults que nens. Ja dic, el nen normalment és ve, ho prova, marxa, tot i així doncs, tenim uns 30% o un 20% de socis que són més joves.
0: I quins dies de la setmana us reuniu habitualment per jugar, entrenar? Com són les sessions?
1: Sí, nosaltres obrim dos dies per la tarda, són dimarts i dijous, que obrim doncs, des de les 5 fins a les 8, més o menys, i bueno, allí fem les classes, fem entrenaments, juguem, i després hi ha els diumenges, que és quan es fan les competicions oficials.
0: I durant l'any participeu en competicions o en torneig? Com funciona la participació d'aquestes competicions?
1: A veure, en escacs ja és un esport individual, però és un esport que també es fa per equips. Llavors la federació organitza una lliga, com qualsevol altre esport, i una copa en la qual participa el club, i bueno, són nou diumenges, on jugues una setmana, jugues a casa, l'altra jugues fora. I després hi ha les competicions individuals, que són les que organitza la federació i les que organitzen els clubs. Són tornejos que, diguem, són homologats i que compten pel rànquing internacional i nacional de Catalunya.
0: Doncs jo us vull aprofitar per enviar una forta salutació a tots els amics i amigues de Sant Adrià del Besòs, ja que des del divendres dia 4 esteu de Festa Major, i la Festa Major justament té activitats d'escacs, com per exemple avui dissabte hi haurà partides ràpides al carrer Ricard, i demà diumenge, i simultàniament a la plaça Guillermo Vidanya, hi haurà doncs també aquestes partides. Enteniu, què significa pel club poder portar els escacs al carrer i apropar-los als ciutadans?
1: Home, és una oportunitat molt, molt bona, perquè ens donem a conèixer a tota mena de públic, no? El que passa que és un fet puntual que ajudaria més si fos més sovint, un cop a l'any, diguéssim, que es queda curt. Però, de totes maneres, és una oportunitat fantàstica per donar-nos a conèixer.
0: I per acabar, què li diries a una persona de Sant Adrià que té curiositat per als escacs però que encara no forma part del club? Doncs ja que és la Festa Major, és una bona oportunitat per provar-ho per primera vegada, però aquells que no s'atreveixin o no puguin, què haurien de fer per poder contactar amb vosaltres o poder venir-ho a provar?
1: A veure, jo li diria que és un esport per totes les edats, això principalment, que és un esport baratíssim i, a més, és per tota la vida. I no només això, sinó que està demostrat que és saludable, que prevé de malalties com l'Alzheimer, i res, només que s'apropin al nostre club o a la nostra pàgina web, que contactin amb nosaltres per telèfon o presencialment. Estem oberts a qualsevol tipus de persona.
0: Doncs, Antoni, moltíssimes gràcies de tot cor per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte i molt bona Festa Major a Sant Adrià del Besòs.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
4: Claro, si tuvieras en la acera de tu casa cientos de personas acampadas, peleándose, si llevases un mes sin poder hacer vida normal, ¿qué reacción te gustaría observar por parte del resto de españoles? No se trata solo de mostrar empatía con la ansiedad, con el miedo de los ceutíes.
5: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
6: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379 euros. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
7: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
8: Borrascas, frío y granizo.
7: Un sabroz.
8: Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
7: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
9: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 euros el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 euros el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: ¿Estás escuchando?
3: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM.
12: Cerraduras y cerrajería de seguridad, porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
13: ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confiança. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
14: Si aún no la has escuchado,
15: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
16: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
17: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
16: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
18: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
16: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
19: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
20: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
21: De lunes a viernes de 3 a 7.
22: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
23: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
24: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
22: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
23: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
23: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
22: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
23: Máster Universitario en Radio COPE.
22: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
25: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
26: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
25: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
27: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliment. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
25: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
28: A COPE Catalunya.
29: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
30: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
31: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
32: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
32: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
33: Ahí vamos.
32: Setmana.
3: Raquel Camins.
32: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: campanar de la parròquia de Calilla, amb uns 47 metres d'alçada, es prepara per afrontar una nova etapa amb el projecte de rehabilitació actual. L'actuació busca recuperar aquest element emblemàtic del patrimoni local i fer-lo visitable fins a la terrassa superior on es troben els seus grans rellotges. El campanar té una història marcada per l'esfondrament del 26 de gener de 1747 que va obligar a reconstruir bona part de l'església. I ara, amb més de dos segles després, la incorporació de la nova campana de Santa Maria afegeix un nou capítol, a la història del temple. La rehabilitació coincideix, a més, amb la commemoració dels 500 anys de la parròquia, reforçant el valor històric i cultural de l'edifici per Calella. I en parlaré amb el rector de la parròquia de Santa Maria i de Sant Nicolau de Calella, el mossèn Cinto Busquet. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Raquel.
0: Què representa per la parròquia i per als veïns de Calella la rehabilitació del campanar?
1: És un fet significatiu perquè, a part doncs, que, com heu dit molt bé, és el cinquè centenari de la parròquia, de l'església, que també ha estat vinculat, pressuposat des del primer moment, amb la història del poble. Clar, és l'edifici més significatiu del poble com a tal, des del punt de vista històric, però també cultural. Hi ha també el far de Calella, que és un altre punt icònic. I llavors el fet doncs, de poder pensar doncs, que el rehabilitarem perquè les persones hi puguin pujar, actualment no està en condicions de fer-ho, es pot pujar però no reuneix les condicions. I per tant és una cosa molt bonica, no només per les persones de la parròquia, sinó pel poble en general, i de fet s'ha notat també amb les contribucions que han començat a haver-hi, la campanya que hem dit campanar tercer mil·lenni, per dir, veure que així volem que almenys duri uns quants anys i estigui en condicions.
0: Quins canvis podrà veure el públic quan finalitzi la rehabilitació i es pugui visitar el campanar?
1: Bé, ara en aquesta primera fase, que es conclou el 23 de setembre, que és el dia de la festa major de Calella, justament el dia en què es recorda la fundació de la parròquia com entitat autònoma independent de la parròquia de Pineda de Mar, doncs tindrem conclosa la primera fase, que és pujar, a més d'aquesta campana nova que ha estat fosa, la campana que Santa Maria, i que té l'emblema tant dels 700 anys de la Carta de Poblament de Calella com dels 500 anys

0: artesanals artístiques, que és el que es farà per primera vegada el 23 de setembre.
1: I mossèn, el campanar va caure l'any 1747 i va haver de ser reconstruït. Què ens explica aquesta història sobre la importància de l'edifici per Calella?
0: Doncs bé, en aquell moment hi havia aquest edifici que venia del segle XVI, és a dir, d'uns anys després en què s'aprova la Constitució de la Parròquia, es comença doncs, a construir materialment l'església parroquial nova, d'estil renaixentista, i aquesta és la que, doncs, per la caiguda del campanar al segle XVIII, doncs, s'ha de construir de vell nou i molt més gran, i és també la que tenim actualment com a disseny, tot i tinguem present que el 1936, per la barbària doncs, de la guerra incivil espanyola, doncs, es va també ser cremada, destruïda, en part, i per tant l'actual és la reconstrucció d'aquella església. I ens parla d'un doncs, lligam continu que hi ha hagut sempre entre la població de Calella i la seva església. A més està ben bé al centre del poble, hi ha la plaça de l'església, hi ha la plaça de l'Ajuntament, que estan unides per un carrer que es diu justament carrer Bisbe Sivilla, que és un bisbe de Girona del segle XIX, doncs, fill de Calella, i per tant és tothom que ve a Calella, la gent del poble allà s'hi passa, i com que l'església és oberta tot el dia de 8 a 8 del vespre, doncs no només els de Calella, sinó molta gent que ens ve a visitar o que ve a fer vacances aquí i entra per un moment doncs, de pau i de pregària.
1: Jo estic enamorada de l'església de Calella perquè és un punt emblemàtic, que és el centre, és preciosa, si es fas la visita doncs, per veure totes les botigues del carrer principal, s'ha de fer la visita evidentment a l'església per
0: sentir. Sí, volem que sigui com un símbol també del que volem ser com a comunitat parroquial, del sentit que vull dir si hi ha comunitats vives, com crec que hi ha podem dir que ho és, la comunitat de Calella, doncs els temples que estiguin oberts i que siguin acollidors doncs, té un significat molt especial.
1: I què creieu que descobrirà o valorarà més d'un visitant que pugui pujar al campanar i contemplar Calella des de la terrassa superior?
0: La vista és extraordinària perquè és a 360 graus i per tant es veu des del far i també una mica més enllà, si el dia és clar, es pot arribar a veure també fins a Barcelona, Montjuïc, etc. I de l'altra banda també tota la Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat, vull dir que hi ha una vistassa, no? I també la part del Mont Negre, de la muntanya i tota la ciutat de Calella, per tant és un lloc bonic pujar-hi, però també la vista que hi ha normalment allà. I a certes hores també, quan el sol hi surt o quan el sol es pon, encara és més extraordinari sobre el mar.
1: Doncs jo molt agraïda que hagis estat amb nosaltres. Moltes gràcies
0: a disposar, jo també.
1: Mossèn Cinto Busquet, rector de la parròquia de Santa Maria Sant Nicolau de Calella. I de ben
0: molt
1: segur...
0: bona feina i gràcies per tot el vostre servei.
1: De ben segur que vindrem, faltaria més. Gràcies.
0: Bon dia.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
1: Encara no donis per acabat l'estiu. A www.busconxoio.com el setembre és perfecte per fer una escapada a platja Lloret, Salou o Calella, muntanya o Andorra o Boitaull, i fins i tot escapades termals. Encara fa calor, els preus baixen i hi ha xoios per tots els gustos. Aprofita ara que després l'hivern és molt llarg.
2: Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

I us parlo ara de cuinetes, guió baix i guió baix cosetes. Cuinetes, guió baix i guió baix cosetes. N'heu sentit a parlar? Doncs sí, són a l'Instagram. És un projecte creatiu de la Sílvia que combina dues de les seves grans passions. La cuina casolana, per una banda, i les cosetes per l'altra. Aquelles cosetes que envolten la taula, com ara parar-la, decorar-la i combinar colors, els plats o les estovalles. A través de les seves publicacions, la Sílvia es mostra, doncs ens mostra sobretot la manera de fer les coses amb molta cura i amb un toc molt personal, aconseguint que cada àpat sigui especial i que les coses fetes a casa tinguin encara més encant. I avui ens explicarà de primera mà com va néixer Cuinetes i Cosetes i què hi ha darrere de les seves receptes, com aconsegueix donar aquest toc tan especial a la taula i, a més, ens donarà una recepta

0: també boníssima. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contenta de que tornes a ser amb nosaltres perquè ets repetidora del programa.
1: Sí, i molt contenta jo també, moltes gràcies.
0: D'on neix la idea de crear cuinetes guiobaix i guiobaix cosetes? Què et va animar a compartir les teves receptes i les teves cosetes a Instagram?
1: Mira, la idea en si va sorgir arran del Covid. El que passa és que jo ja tenia fet, bueno, abans com es feia amb ordinador, no hi havia tot el que tenim ara, jo tenia guardada en un fitxer totes les receptes que la meva mare m'havia anat traspassant i m'havia anat explicant. Llavors, durant el Covid, entre que la meva mare feia uns anys que s'havia mort i que no ens podíem trobar amb els amics, va ser la idea de dir, bueno, va, doncs posem un comú i així és un llegat que ja no es perd i que tothom el podrà utilitzar i gaudir-lo amb els seus.
0: O sigui que va ser a partir d'aquí que tu vas dir, doncs vaig a començar amb això, a veure què passa. I de totes les receptes que has fet fins ara, en tens alguna que sigui la teva preferida? O...
1: No, n'hi ha moltes, però a mi les que m'encanta cuinar són les receptes d'aquelles que han passat de generació en generació, de l'àvia, de la besàvia, no? I fins i tot molt més antigues, aquelles que, bueno, que quan es feien, ells les feien amb una explicació i un per què, no? Tot tenia un sentit, depèn del temps, depèn de si allò allargava més o allargava menys, i són receptes molt bàsiques però boníssimes, que, bueno, que han resistit al llarg dels temps, no? Per exemple, com pot ser un rostit, un fricandó, uns canelons. Aquestes són, m'agrada cuinar-les perquè no es perdi l'essència d'on te venim tots, no? de l'arrel de la cuina catalana.
0: I pel que fa a les cosetes, quina és la que t'ha fet més il·lusió crear?
1: A mi el que m'agrada molt fer-ho, m'ho passo molt bé i la gent li agrada molt, ara quan dic la gent, vull dir, parlo de la meva família, és muntar les taules per les festes de Nadal, perquè és un temps, doncs, que, bueno, acompanya fer-ho, pots jugar amb moltes coses, amb les textures, amb les flors, amb les espelmes, amb llums, llavors és una manera de sentar-se a taula i bueno, saber que són uns dies diferents i especials.
0: Perquè, per exemple, quan fas un plat, estàs pensant també com pararàs la taula per presentar aquell plat?
1: Sí. És a dir, clar, si per exemple fas un menjar on hi ha el primer, per exemple un pica-pica, necessites tota la superfície de la taula, llavors la decoració ha d'anar diferent. Si per exemple fas un plat que no, que tu serveixes directament als comensals, llavors sí que pots agafar el centre de la taula per fer una mica un muntatge, no? Però sí, intento combinar-ho una mica tot.
0: I parlant de receptes, he vist que darrerament has publicat una de molt bona, que és els musclos a l'estil Mont-Saint-Michel.
1: Sí.
0: És complicada de fer?
1: És molt fàcil. És com faríem nosaltres uns musclos normals i corrents. El que passa que, bueno, com que és una recepta francesa i es fa en molts llocs també de Bèlgica, llavors ells canvien l'oli per la mantega i el que fan és posar-hi una mica de crema de llet. Però no deixa de ser, doncs, netejar bé els musclos, fer un sofregit d'all i ceba, posar-hi unes herbes aromàtiques, una mica de vi, i quan el vi redueixi, posar els musclos a dintre la cassola, tapar-ho, i ja només ens queda al final, doncs, això, escampar-hi una mica de crema de llet, que s'integri tot i una mica de julivert picat, i ja tens la recepta feta. En menys de 10 minuts la tenim.
0: Sí, que realment fàcil i bo i a més saludable, vull dir, ho tenim tot.
1: Totalment,
0: eh?
1: I ara és temporada a més perquè aquesta recepta ells la fan amb els musclos típics d'ells, que són els buixot. Llavors és un múscul molt fàcil de cuinar, ja ve molt net i bueno, i ara és temporada alta en aquest producte, per tant val la pena aprofitar-ho.
0: Doncs, Sílvia, si haguessis de dir-los als amics i amies que ens escolten que et segueixin a cuinetes guiobaix i guiobaix cosetes, què els hi diries?
1: Bueno, doncs que espero que gaudeixin moltíssim de les receptes, intento explicar-les al màxim de detall possible, crec que no em deixo res, i llavors sobretot que les facin i les comparteixin amb la seva família. La idea és aquesta, que tothom pugui gaudir de la recepta.
0: Per què creus, o què creus que és més important perquè una recepta feta a casa sigui especial? Els ingredients, la manera de cuinar-la o l'amor i la dedicació que hi posem?
1: Jo crec que una mica de tot. És a dir, d'entrada, un bon producte. És a dir, l'ingredient és bàsic. Un producte bo, ja tens la meitat de la recepta feta. Els passos són importantíssims. Poder fer, és a dir, si et diu que la ceba ha d'estar caramelitzada, doncs que et trenquis aquest temps per fer que la ceba estigui caramelitzada. No allò de dir, bueno, ja s'acabarà de coure. No, que els passos estiguin ben definits i ben marcats. I sobretot, bueno, l'amor és el posem a totes les coses que fem. Sempre que fem una cosa amb amor, sempre tot surt millor.
0: Doncs, Sílvia, moltíssimes gràcies, perquè sabem i sé del cert que hi poses molt d'amor. Per això, doncs, jo us aconsello, us recomano que la seguiu, perquè ho fa molt bé i hi posa el cor, a cuinetes guiobaix i guiobaix cosetes. Jo t'agraeixo molt que ens hagis donat un trosset del teu cor aquest matí de dissabte aquí en el programa.
1: Moltes gràcies, Raquel.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: el curs 2026-2027 arrenca aquests dies i la despesa familiar torna a posar-se sobre la taula. Material escolar, llibres, roba, menjador, extraescolars, transport... Algunes estimacions situen la despesa mitjana de la tornada a l'escola en 2.800 euros per fill, amb Catalunya entre les comunitats amb una factura més elevada. La tornada a l'escola és la nova pujada de gener? No ho sé, potser és una bona pregunta fer-nos. En parlaré amb el president de la FAC, de l'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, el Jordi de Carreres, que ens ho explicarà millor. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jordi, esteu detectant que les famílies arriben al setembre més ofegades econòmicament?
1: Bé, això no deixa de ser una evidència, no? Ja que any rere any estem, els costos es van incrementant i es van batent rècords, no? Segons les organitzacions de consumidors. I efectivament, el cost en l'escolarització és un problema que veiem que, d'aquests problemes estructurals que veiem que no afronta el departament. Tenint en compte que l'educació hauria de ser gratuïta, tal com dicta la normativa.
0: I quines són les despeses que més han crescut?
1: Bé, ara nosaltres directament no tenim les dades i veiem, es pot veure les dades de les organitzacions de consumidors al respecte, no? El que ens preocupa és que precisament no és només el cost de materials, sinó que també existeixen i no redueixen les quotes escolars que imposen molts centres i que van en contra d'aquest principi de gratuïtat.
0: I, Jordi, el problema és realment el material escolar o el conjunt de menjador, més extraescolars, més transport, més quotes, més material?
1: Bé, efectivament, el que creiem des de la Federació de Famílies és que una educació, diguem, que ha de garantir igualtat d'oportunitats no pot dependre de la butxaca de les famílies, no? Del seu poder adquisitiu. Això vol dir un sistema totalment inequitatiu i que vulneraria, diguem, el dret de qualsevol infant a tenir garanties sobre el seu dret d'educació, sobretot els que tinguin situacions, estiguin més vulnerabilitzats o tinguin necessitats educatives majors. Per això creiem que s'ha de fer una aposta decidida per la gratuïtat de l'eliminació de quotes i que, per tant, mesures com el val escolar s'haurien d'haver retirat, si no és que no s'haurien ni d'haver implementat, i aquests diners haurien d'anar directament cap a la despesa de funcionament dels centres públics, no? I no per estimular una certa economia d'un sector.
0: Clar, perquè, per exemple, aquesta pregunta és una mica fora de guió. Recordo quan érem petits, o anys enrere, els llibres anaven de germà en germà, es podien passar de generació en generació. Ara, cada any, s'han de comprar llibres nous. Per què creus que això passa? Vull dir, per què no es pot fer com abans, que hi havia el llibre que passava al germà gran i arribava al germà petit el mateix?
1: Bé, efectivament, això, de fet, des de les AFAs s'impulsen moltíssimes vegades, i alguns centres també, aquesta socialització dels llibres, precisament per provocar un estalvi i quan no és necessari, diguem, no provocar aquesta despesa, no? Se'ns escapen en part les motivacions, no? Ens ho hauríem de preguntar. Si hi ha una dinàmica que té a veure amb la dinàmica consumista, diguem, del món en què vivim, o realment respon a necessitats, no? Perquè evoluciona o no, diguem, els criteris pedagògics, no? Al respecte. En tot cas, el que veiem és que les despeses no disminueixen i la pressió sobre les famílies augmenta i, com deia, dependrà de cada família, dels seus recursos, resulta que el dret a l'educació dependrà d'això, i això no és admissible i no és el que recull la normativa.
0: I hi ha famílies que renuncien a extraescolars o al menjador per motius econòmics?
1: Efectivament, no? Si, tot i que hi ha ajuts, a vegades aquests ajuts no arriben precisament a les famílies amb més necessitats, perquè a cap i a la fi també es necessita temps, no? I uns mínims recursos per poder accedir-hi, i efectivament hi ha famílies que queden fora quan potser són les més necessitades. Les polítiques d'ajut tenen aquests inconvenients sempre, i més quan en realitat pretenen suplir un dret per exemple, la gratuïtat, que seria una, que ajudaria a una universalització, no? I, per tant, que ningú s'hagués de preocupar de si ha d'accedir o no, de fer unes gestions o unes altres, no? Les AFA treballen molt per intentar equilibrar, no? I donar més equitat dins els centres, però, evidentment, tot es fa amb bona voluntat i amb els recursos que es tenen, diguem, posant un sobreesforç d'hores.
0: Clar, perquè, per exemple, amb dos o tres fills, com es fa front a aquesta despesa?
1: Això és una cosa que realment ens hem de preguntar, sobretot les famílies que encara, diguem, que encara podem dedicar un temps a reivindicar i a exigir els nostres drets, i quan pensem en les famílies que no tenen aquest temps i tenen necessitats més grans, com deies, amb més infants, es multiplica tot això. Per tant, el que temem és que es facin moltes renúncies que afecten a l'infant i al jove, i que, per tant, els hi resten oportunitats, clarament, com també pot passar, com deies, amb sortides, no?, o activitats escolars que, malauradament, a vegades es fan dependre de pagaments quan això és contrari a la normativa.
0: I sent ja més realista i més pragmàtic, Jordi, què hi podem fer la societat, o què podem fer en general per poder fer que aquesta situació millori?
1: Bé, des de les federacions de famílies de Catalunya tenim molt clar. Vull dir, hem de reivindicar una xarxa pública forta, perquè la xarxa pública és l'escola de tothom i és per tothom. I s'han d'avançar sobre els reptes estructurals que té el sistema educatiu públic i fer front realment, no?, a les causes originals. Una, com deia, la inequitat té molt a veure amb la gratuïtat, però diguéssim que hi ha moltes coses a abordar, com també la planificació de l'oferta educativa. Moltes vegades es redueix sistemàticament l'oferta pública en detriment, no?, en detriment de la pública s'afavoreix la xarxa concertada, que on els pagaments encara estan més augmentats. I no sé, per exemple, l'educació inclusiva, entesa com un dret universal de tots els infants, no només aquells que tenen necessitats educatives específiques, sinó tots els infants, perquè tenen maneres a vegades diferents d'aprendre, doncs abordar-ho amb codocència, per exemple, no només una reducció de ratios genèrica, per exemple, o increments de docents que professionals d'altres perfils, no?, diversos, per atendre la diversitat. Doncs hi ha molts reptes que hauríem d'exigir com a societat que es prenguin i que s'adoptin de cara a enfortir la xarxa pública.
0: Des d'aquí en prenem nota i com a mínim hi posem consciència. I jo agraeixo molt al president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, de la FAC, el Jordi de Carreras, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar les famílies.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar, i tant de bo.
0: Escoltem la cançó Tant de bo de Su, que serà avui a la meva ciutat, a Mataró, en el Posidònia Fest. Aquesta és una cançó que parla d'un amor que no ha pogut ser, però que encara conserva molta il·lusió. És un tema que convida a caminar endavant, acceptant les voltes que dona la vida i gaudint del moment. Escoltant a la Su, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi. Fins ara.

0: Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
0: Los profesores ceutíes denuncian que no se dan las condiciones para empezar el curso escolar con normalidad. Antonio Raiz.
3: Comienza oficialmente el martes y el arranque está repleto de incertidumbres. Los profesores no conocen todavía cómo se va a reforzar la seguridad en el entorno de las aulas y recuerdan la situación de estrés que sufren los alumnos y los propios docentes ante una crisis sin precedentes. Raúl Fernández es profesor en el Colegio Rosalía de Castro de Ceuta.
4: Como maestro, es bueno para los niños que vengan al colegio, se socialicen entre ellos, claro. Y evidentemente no pierdan clase. Pero yo, como maestro, yo diría hacer algo de fuerza entre los maestros, los padres, los niños y todo. De decir, esto no es nuestra normalidad, esto no puede empezar así. Pero sí, dar un poquito de precio y decir, ojo, que esto no es nuestra normalidad. Los niños no tienen por qué estar viendo a militares, policías y a un vigilante en la puerta.
3: Los sindicatos policiales están muy molestos después de que el gobierno haya tratado de desprestigiar el informe de sus compañeros de extranjería que apunta directamente a la complicidad de las fuerzas de seguridad de Marruecos en la invasión de más de 80.000 personas en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Ese documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluye que la avalancha no fue casual, buscaba el colapso de las instituciones y trató de eliminar la capacidad de respuesta de España. En el fin de semana de COPE con Cristina, el secretario general del sindicato policial Jupol, Aarón Rivero, defendía la profesionalidad de los policías que han realizado ese trabajo a petición de la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón. Y Rivero denuncia presiones.
5: Que veamos cómo se está intentando presionar a sus agentes para ver, para comprobar cuáles son las alertas que han hecho con anterioridad, quién las ha enviado, desde dónde, de cuándo, hasta a dónde han llegado. Vamos a defender la unidad y a todos los policías que la integran, pues para evitar que tengan ninguna represalia por parte del gobierno.
3: Se cumplen 37 días de la invasión y los ceutíes continúan denunciando el abandono. Las expulsiones van a ritmo muy lento y los migrantes, miles, siguen deambulando por las calles. Según la última cifra oficial del gobierno, serían 5.000. Según datos de las ONGs y también de fuentes policiales, estarían más, en torno a los 10.000. En la mañana del fin de semana de COPE, Fernando de Aro hablaba con uno de ellos.
6: Lo estoy viviendo fatal. Primeramente, el olor, sí. Huele a mal. Y segundo, no lo puedo soportar porque me da miedo.
3: En Alemania, mañana hay unas elecciones decisivas en el Estado Federado de Sajonia. El partido Alternativa por Alemania llega como claro favorito, Fernando Díez.
7: Sajonia va mañana a las urnas y según los últimos sondeos, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania aspira a lograr la mayoría de los votos. Algunas encuestas incluso no solo dan a la formación por ganadora de los comicios, sino que apuntan que rozará, si no la toca, la mayoría absoluta. El partido se ve ahora con posibilidades reales de gobernar por primera vez tras su fundación hace 13 años. Y hasta ahora, el resto de formaciones han unido siempre fuerzas para lograr coaliciones que han dejado a los de Alice Weidel fuera del poder, con lo que necesitan, todo hace indicar, el 50% de las papeletas a favor para poder hacerlo. Sajonia es una región del este de Alemania en la que viven algo más de 2.100.000 personas, de las que alrededor de 1.700.000 tienen derecho a voto. Alternativa para Alemania intentará lograr, por tanto, alcanzar los 850.000 apoyos.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Y ha llegado la primera derrota de la temporada para el Real Madrid, Miguel Martínez.
8: Ha sido frente al Real Betis. Troy Parrott se ha convertido en el protagonista de la noche en la Cartuja con su gol en los últimos minutos del partido. Álvaro Valles evitó que Mbappé empatase desde el punto de penalti. Esta tarde sigue en marcha la jornada 4 del campeonato con 3 partidos. Primero jugará el Athletic Club y el Atlético de Madrid a las 4 de la tarde. A continuación será turno para el Rayo Vallecano y Racing en Butarque. Y por último tendremos un Villarreal Deport. Carlos Alcaraz ha ganado al tenista chino Wu Jibin y se ha clasificado para los octavos de final del US Open. Estas son las sensaciones del tenista murciano.
9: Me estoy encontrando muy bien, muy, muy cómodo y estoy recuperando bastante bien, que eso es lo que más quizá me preocupaba después de los partidos, cómo iba a recuperar de cara a la siguiente ronda y eso de momento está yendo todo muy bien. Estamos en un momento muy, muy bueno, como he dicho, mejor de lo que me pensaba, pero comparar con antes de la lesión es complicado.
8: Dani Mérida ha caído en la tercera ronda contra el norteamericano Mitchelsen en 3 sets. Y en baloncesto, en menos de media hora, arranca el segundo partido de la selección española femenina en el Mundial contra Malí.
3: Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
1: COPE Cataluña y Andorra.
2: Cap de
10: setmana.
1: Raquel Camins.
10: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
11: Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, tot just passen uns minuts de les 11 del matí en aquest dissabte 5 de setembre. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i, a més, viatgem als orígens del ferrocarril a Mataró de la mà de Miquel Viada, a una ruta guiada per als espais més emblemàtics de la ciutat, i en parlarem amb el Set Simón, guia de Mataró i gestor cultural. També ens visitarà la Mar de 3W, buscaunxoio.com, per explicar-nos les millors ofertes d'escapades perquè la tornada després de vacances no sigui tan dura. Per cert, si estàs treballant, molts ànims. Si ets a casa, una abraçada molt forta, i si vas conduint, molta precaució. Coneixerem també que la tradició gegantera a Catalunya remunta a 1424 i que ara per ara continua molt viva, com demostra el 45è aniversari de la Fàtima i en Busquets de Caldes d'Estrac, que celebrarem amb el Jordi Palicín, l'anterior cap de colla dels gegants, i també et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana, entre elles la que acull demà diumenge 6 a Arenys de Mar, la Fira d'Artesania, i en parlarem amb la Matilde de l'organització per descobrir què hi trobarem i conèixer l'ambient d'aquesta tradició tan arrelada. Així que et demano que et quedis amb mi.
10: Cap de setmana.
1: Raquel Camins.
10: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
11: I aquesta setmana el cinema ens porta noves estrenes molt variades i entretingudes. Tenim Jim Quinn, comencem amb animació, aventura i comèdia, una combinació que sempre entra bé. En Jim Quinn ens proposa una història divertida i esbojarrada d'aquelles per seure, desconnectar i passar, doncs, una bona estona. També s'estrena Cronos, i ara canviem completament de registre, ja que és un thriller criminal amb Mònica López, que em promet, doncs, tenir-nos enganxats amb els secrets, tensions i decisions complicades en una història on tant la Mònica López, la Diana Gómez i l'Enric Auqué ens tenen en alerta. Potser no tot és el que sembla. També trobem La conspiració del cuervo. Si us agraden els misteris i les conspiracions, aquí tenim una proposta que us tindrà enganxats. La conspiració del cuervo ens porta a un terreny de secrets també, sospites i girs d'aquells que et fan pensar. Aquí hi ha gat amagat. 5 segundos és una altra de les estrenes d'aquest dissabte. Només 5 segons sembla poca cosa, oi? Doncs en aquesta pel·lícula poden ser suficients per canviar-ho tot. Una història que juga amb les decisions, les conseqüències i aquests instants de vida que, quan passen, ja no tenen marxa enrere. Black Box, vuelo 298. Pugem a un avió, però us aviso que potser no és la millor idea. Black Box, vuelo 298, parteix d'un accident aeri i ens porta directament al terreny del thriller sobrenatural. Misteri, tensió i una pregunta. Què dimonis ha passat realment en aquest vol? The Third Parent, a veure si ho dic bé, The Third Parent, i atenció, perquè aquí entrem en terreny inquietant, juga amb una família i amb una presència que no sembla precisament la millor companyia. Una d'aquelles pel·lícules que et deixen amb el dubte si mirar la pantalla o mirar darrere teu, o de fer el que jo faig algunes vegades amb les pel·lícules de terror, que és tancar els ulls, que penso, no sé per què he anat a veure aquesta pel·lícula si al final no l'he vista i m'ha fet patir. Però bé, això ja depèn, és de tots els gustos. Tothom, doncs, té les seves eleccions. En aquest cas, jo ja us dic que aquesta no serà la meva. Enjambre és la darrera estrena amb la que tanquem la secció. Una proposta relacionada amb el cinema català que posa el focus en les persones, les relacions i les tensions que es van acumulant. Perquè ja ho sabem, quan molta gent es posa junta i comencen, doncs, a saltar espurnes, l'eixam està servit. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. Ja ho sabeu, apagueu el mòbil, agafeu les crispetes, agafeu l'acompanyant o els acompanyants amb qui millor ho passeu i deixeu-vos portar per la màgia del cinema.
10: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
10: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
11: I aquest primer cap de setmana de setembre, Barcelona torna a posar en marxa la seva cartellera teatral amb estrenes, obres que continuen en cartell i propostes per tots els gustos. Així que si encara no teniu pla per aquest cap de setmana, preneu nota, atenció, perquè comencem al Teatre Goya, on acaba d'arribar Poncia, protagonitzada per la Lolita Flores. L'obra parteix del personatge de la criada de la casa de la Bernarda, Alba de Federico García Lorca, i ens presenta una Poncia que, després de la mort d'Adela, parla dels secrets, les tensions i els silencis que han quedat dins d'aquella casa. Una proposta intensa i dramàtica que es podrà veure durant tot el mes de setembre, i de fet ja és la tercera temporada que ve, doncs, aquí a Barcelona. Al Teatre Romea, José Sacristán protagonitza El hijo de la cómica, un homenatge molt personal a Fernando Fernán Gómez a través dels records i les històries que l'actor va compartir amb ell. Sacristán recupera una vida marcada pel teatre, la família, els somnis, les pors i les ganes de fer-se un lloc al món. Aquest cap de setmana hi ha funcions tant dissabte, avui, com demà diumenge. Si busqueu una mica més d'humor i d'actualitat, a la Vila-roel trobem Primera llei de Newton. Un conflicte en un institut d'alta complexitat posa sobre la taula una pregunta incòmoda: és lícit fer trampes quan el sistema és injust? Una obra que combina humor i reflexió per parlar d'educació, desigualtat i oportunitats. També tenim comèdia a l'Espai Texas amb Desaparellats. Una parella atrapada en la rutina descobreix una porta cap a un univers paral·lel on existeixen altres versions d'ells mateixos. Una proposta divertida i tendra que parla de l'amor, les segones oportunitats i les decisions que prenem a la vida. De fet, aquesta obra està molt bé perquè molts de vosaltres us hi heu pogut trobar, us hi podríeu trobar. Segons el que fem o com actuem, podem tenir un resultat o un altre. Llavors, imagineu-vos situacions que heu viscut amb les vostres parelles o en les vostres vides si haguéssiu actuat només canviant alguna petita cosa. Doncs aquesta és l'obra Desemparellats de l'Espai Texas. I si us agrada el teatre amb un punt de misteri i d'humor, podeu passar per la sala Versus Glòries, on hi ha Angle Mort. Tot comença amb un acomiadament en una petita empresa, però la situació es va complicant fins a convertir-se en una història surrealista i imprevisible. Una comèdia de Roc Esquius i Sergi Belbel que continua en cartell fins al 13 de setembre. I també us la recomano moltíssim perquè us farà riure, us farà pensar i, a més, no us espereu com acaba. I tampoc us ho diré jo, clar. Al Teatre Apolo aquest cap de setmana tenim Cançó d'amor i de guerra, una de les grans sarsueles de repertori català, una producció de gran format que combina orquestra en directe, cors, dansa i una història marcada per l'amor, la passió i la lluita per la llibertat. Representa aquest cap de setmana, així que la podeu anar a veure si encara no teniu plan. I si preferiu música en directe, avui dissabte el Teatre Poliorama acull Play the Game, un homenatge a Queen, a prop de 2 hores de concert per recuperar els grans clàssics de la banda britànica amb Freddie Mercury i cançons com Bohemian Rhapsody, Somebody to Love o I Want to Break Free com a protagonistes. Una proposta que, això sí, és només avui. I, a més, per als que busqueu una proposta més desenfadada, al Teatre Neu continua l'Impro Show, on no hi ha mai 2 funcions iguals, sempre són diferents. Vosaltres entreu al teatre, apunteu una frase o una paraula en un paper i els actors improvisen les escenes a partir de les idees i suggeriments que hem fet nosaltres mateixos, el públic. De manera que cada representació és única i imprevisible, i això fa que l'Impro Show sigui el segon espectacle més vist a Catalunya. I acabem al Teatre Muntaner, on també hi ha improvisació, en aquest cas amb Corta el Cable Rojo, 2 hores d'improvisació, amb 3 còmics, amb cap guió previ, i doncs les idees també parteixen del públic com a punt de partida per construir les històries en directe. Una opció perfecta també per passar una bona estona i no pensar en el nostre dia a dia. Al final, la vida són moments i les persones amb les que compartim aquests moments. I, en definitiva, el primer cap de setmana de setembre arriba amb una cartellera molt variada, com ho veieu, i el teatre, com sempre us dic, és cultura, són moments i són records. I recordar és reviure.
10: Cap de setmana.
1: Raquel Camins.
10: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: ara us proposo un viatge als orígens del ferrocarril a casa nostra de la mà de Miquel Viada, el mataroní que va impulsar el primer tren de la península Ibèrica, una ruta guiada gratuïta que recorre els espais més emblemàtics vinculats a la seva vida i al gran canvi que va representar l'arribada del ferrocarril. El recorregut comença a l'Ajuntament de Mataró i passa per diferents indrets històrics de la ciutat, una oportunitat per descobrir la figura d'un dels personatges més influents del segle XIX, a més a la meva ciutat, ja sabeu que jo sempre miro cap a casa, i també per entendre com el tren va transformar la societat i les comunicacions. Per parlar-ne més i millor, tinc amb mi doncs, el guia de Mataró i gestió cultural, el gestor cultural, el Set Simón. Molt bon dia, Set.
1: Bon dia, Raquel.
0: Set, per començar, qui era exactament Miquel Viada i per què és una figura tan important en la història de Catalunya i del transport?
1: Mira, d'en Viada en podem dir moltes coses. A mi m'agrada sempre començar explicant que és sobretot un mataroní il·lustre, sempre reivindicant també com a mataroní una miqueta els nostres personatges rellevants de la ciutat. És un mataroní il·lustre, és un màxim representant del que suposa la burgesia del segle XIX i és també, doncs, evidentment, un indià, un comerciant, un armador. Ell es va dedicar sobretot al llarg de la seva vida al comerç naval, tot aquest comerç d'intercanvi d'aquests productes catalans que es comercialitzaven amb Amèrica, ja fos el sector tèxtil, els vins, l'aiguardent, etc. Ell, de fet, té estudis amb nàutica, cosa que moltes vegades no es coneix, i tot aquest intercanvi, tot aquest món naval, el viurà sobretot en dos períodes als quals s'instal·la a Sud-amèrica. Primer tot s'instal·la a Venezuela, Maracaibo, concretament, i després, per una sèrie de circumstàncies polítiques, es trasllada a l'Havana, a Cuba. I allà és on es convertirà realment en un indià, on farà fortuna, i on, de fet, curiosament, veu, 10 anys abans de l'arribada del ferrocarril a Mataró, el 1838, veu els beneficis del que realment és el primer tren espanyol, que és el tren cubà, en aquell moment doncs, encara formava part d'Espanya, on veu que aquest tren que es construeix a Cuba arrel de la necessitat de l'intercanvi, en aquest cas, del sucre, comença a conèixer realment el projecte del ferrocarril. I arrel d'aquí, doncs, realment doncs, coneix el projecte i té aquest somni, podríem dir, o aquest projecte totalment personal i propi de vida seu, que és fer arribar el ferrocarril que connectarà Mataró amb Barcelona, el ferrocarril a Catalunya, que serà el primer ferrocarril, efectivament, de la península i, de fet, el desè del món. Amb aquest projecte, que sempre explica molt, que és un projecte molt personal, amb aquella rodeja d'enginyers, de personatges com Josep Maria Roca, de Mr. Locke, etc., de personatges molt i molt importants que la ruta expliquem, però que realment és un projecte molt, molt, molt personal de Miquel Viada.
0: I, Set, sovint utilitzem el tren sense pensar-hi gaire. Com va sorgir la idea de construir la primera línia ferroviària entre Barcelona i Mataró?
1: Doncs mira, al final sorgeix d'una necessitat. És a dir, tenim una ciutat, un Mataró, al segle XIX, en plena transformació demogràfica, està rebent moltíssima immigració, gent que ve a la ciutat per treballar, totes les fàbriques tèxtils que tenim a la ciutat, etc. Una ciutat que s'està transformant també socialment, urbanísticament, i molt important, m'agrada molt explicar també, culturalment. Una ciutat on comencen a haver-hi aparèixer des d'escoles de música, les escoles de dibuix, etc. Una ciutat amb un moviment espectacular, que realment doncs, comença a treballar entorn al sector del tèxtil, que és potser més conegut, però també altres sectors, com pot ser el metal·lúrgic, el vidre, la terrissa, el sabó, els maons, o fins i tot, curiosament, les espelmes, a més de mantenir el sector, evidentment, agrícola, que mai es perd, amb les famoses metropotatoes, que a vegades també apareixen, i, de fet, aquesta necessitat d'intercanvi doncs, entre Mataró i fer arribar els productes a Barcelona. Clar, estem parlant d'un moment en el qual, abans d'arribar al ferrocarril, es feia tot per tracció de sang, que es diu, és a dir, amb tartanes, amb cavalls, amb diligències. És un transport, evidentment, molt lent, es trigava entre 4 a 6 hores a arribar fins a Barcelona. Tot això, en el cas que el riu Besòs permetés creuar-lo, tenim un camí on hi ha bandolers, poden haver-hi saquejos en els intercanvis, i, evidentment, doncs, això no funciona. El transport marítim també en aquell moment era molt lent, més Mataró té una curiositat, que és que tenia molt de moviment portuari, tot i que no tenia port propi en aquell moment, i llavors, doncs, per tant, es necessita sí o sí un mitjà de transport més ràpid, com serà finalment l'arribada del ferrocarril a través doncs, de Miquel Viada.
0: I si Miquel Viada pogués veure avui la xarxa ferroviària actual, què creieu que li cridaria més l'atenció?
1: Doncs mira, segurament li faria gràcia una part anecdòtica o curiosa, que és que es tarda igual arribar a Barcelona al segle XXI que al segle XIX, com a part aquesta curiosa. També, doncs, segurament li sorprendria que aquells debats que ell va tenir o que es van mantenir al segle XIX, com era instal·lar la línia a prop del mar o a l'interior de la ciutat, doncs que encara el 2026 se'n segueix parlant del trasllat de la línia o no, passa que crec que també segurament estaria content perquè aquest projecte tan personal seu, doncs, que més de 175 anys després encara en parlem. Fa 3 anys vam commemorar els 175 anys de l'arribada del ferrocarril. Miquel Biada forma part de la llengua de la cultura popular de la ciutat, és un personatge realment molt, molt important i que encara avui se'n parli, perquè en el seu moment es va tenir realment molts problemes per instal·lar el ferrocarril, per poder exposar les seves idees, el seu projecte, doncs jo crec que això realment el faria molt, molt content i li faria molta il·lusió.
0: Això crec que ens passa en general amb tot set. Sempre veiem els resultats de les coses, ho veiem tot quan ja està fet i maco, però no ens perdem sovint el procés anterior, el patiment, la feinada i tot això.
1: Totalment, sí, sí, sí.
0: Aquesta visita que feu combina història, patrimoni i curiositats. Hi ha alguna anècdota poc coneguda de Biada que poguessis compartir amb nosaltres?
1: Doncs mira, que parlàvem precisament del procés, d'aquest projecte tan personal de Miquel Biada, hi ha una part potser més tendra, potser trista en aquesta història, que és que ell va apostar moltíssim pel tren. De fet, quan parlava abans de la burgesia, dels indians, és un indià i un burgès mica curiós, perquè quan retorna a Mataró de les Amèriques, no inverteix en construir-se una gran casa al centre de la ciutat, etc., sinó que inverteix precisament en la línia del ferrocarril, que es financia amb un finançament totalment privat. I, de fet, malauradament, Miquel Biada no veu arribar al ferrocarril a Mataró perquè mor uns mesos abans de la implementació, la inauguració del ferrocarril. El ferrocarril finalment arriba a la ciutat el 28 d'octubre del 1848 i Miquel Biada mor el 2 d'abril del 1848, que és una cosa que a vegades no s'explica. Uh-huh. I que també doncs, ens humanitza una miqueta el personatge. Clar, anècdotes n'hi ha moltes, no? També hi ha la part de les notícies falses que van aparèixer a l'època. La innovació sempre a vegades doncs, sorprèn o costa, evidentment doncs, els canvis tecnològics ens costen. Hi ha moltes articles de l'època en els quals doncs, s'explicaven les notícies falses que apareixien entorn al ferrocarril, gent que li tenia por, que es pensava doncs, que el moviment del tren podia des de tenir derivar en trastorns nerviosos per qui l'agafés, que fugirien els animals, que fugirien els ocells, que el tren per tot arreu on passés provocaria incendis i que el moviment de la locomotora venia pel moviment de cavalls que estaven a dins de la locomotora. Totes aquestes notícies falses que són curioses, tot i que a l'època van ser molt perilloses perquè van provocar doncs que s'ataqués, a vegades fins i tot el ferrocarril, o que es boicotegés la construcció del tren. Cosa que va fer també, amb aquesta part més humana de Miquel Biada, que Miquel Biada personalment revisés les obres del ferrocarril i que fes fins i tot guàrdies a la nit per evitar aquests atacs, diguéssim, a la construcció de la línia del ferrocarril.
0: Doncs, Set, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte i per aquells que es volen apuntar en aquesta ruta, què haurien de fer?
1: Doncs mira, la ruta és el dia 24 d'octubre a les 10. És una ruta totalment gratuïta, és una ruta oberta, no cal ni inscripció, és una ruta totalment oberta a tothom que vulgui venir. És una ruta que, a més, es fa només un cop a l'any, precisament coincidint amb l'aniversari de l'arribada del ferrocarril. Es fa 4 dies abans de la pròpia efemèride, seria el 28 d'octubre com a tal, el dia que arriba, però simplement doncs, el dia 24 d'octubre a les 10 a la porta de l'Ajuntament de Mataró, que és la primera parada, on s'accedeix per veure precisament el retrat de Miquel Biada com a mataroní il·lustre al costat d'altres mataronins, com pot ser Josep Puig i Cadafal, etc. I res, estar allà a les 10 del matí davant de l'Ajuntament i fer gaudir de la ruta i descobrir el patrimoni de la ciutat, que sempre és un gust i un plaer.
0: Doncs moltíssimes gràcies de tot cor, a Set, una abraçada enorme i jo, com sempre, orgullosa de Mataró, la meva ciutat.
1: Això sempre. Us esperem a Mataró, que és una ciutat que a vegades no hi pensem, però que està plena de secrets, patrimoni i una història realment molt, molt important.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: En septiembre se acaba lo bueno.
5: ¿Seguro?
6: ¡Venga, hombre!
5: Este sábado en COPE, toda la Liga. Athletic Club, Atlético de Madrid. El domingo, Valencia, Barcelona.
6: Llamar para Koundé.
5: Y además, la Vuelta Ciclista a España.
7: Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
5: Este fin de semana, el mejor deporte en tiempo de juego.
6: ¡Hola!
5: Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números uno del deporte.
8: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre, tienes el plátano extra bolsa origen España a 1,39€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
9: En Alcampo sales ganando.
10: Volver a la rutina es volver a ti. Recuperar hábitos, retomar el deporte y afrontar cada día con motivación. En HSN encontrarás nutrición, alimentación saludable y complementos para acompañarte en una vida activa. Los que saben elegir, eligen HSN.
3: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
6: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, mano.
6: No lo creo. Arranca la transición. Comienza de quitar. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, mano.
6: Huele. ¡Va! ¡24 horas!
11: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
6: ¡Venga! Ocasión Plus.
12: Love, love, love.
13: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
14: Estàs escoltant
15: Cope Tarragona
14: 93.5 FM.
16: Una nota alta, un notable. Evidentment, a mi m'hagués agradat, no?
17: Javier de Aro, ¿tienes información sobre Rubén? ¿Va a acabar saliendo o qué?
18: Yo creo que sí, que acabará sí, ¿no? saliendo.
17: ¡Gol! Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
15: Esports, Cope Catalunya i Andorra.
19: Escuchas a Expósito porque...
20: Justo en este paso fronterizo clausurado del barrio chino en Melilla...
21: Siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
20: Con la piel en carne viva por la situación en Ceuta...
19: Viviendo aquí, lo que pasa en primera persona.
20: ¿Cómo es la situación de la sociedad, de la gente en Melilla?
22: Hemos llegado a unos puntos que no pensábamos nunca.
21: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
23: Tiempo de juego.
24: El número 1 de l'esport.
25: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
26: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
24: Tiempo de juego.
25: Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
24: Manolo Oliveros,
27: Elena Condis,
24: Josep Maria Minguella,
25: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
23: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
24: i el millor equip de la ràdio esportiva.
21: Hay cosas difíciles de explicar.
28: Sobre los papiros, los rollos de Pompeya, vamos.
29: Amigos.
19: Pero vamos a intentarlo.
28: La inteligencia artificial ha logrado desenrollar papiros que están completamente carbonizados.
30: Y lo que está haciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, arrojar lo que sería un retrato más exacto.
19: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
21: Solo en Herrera en COPE.
31: ¿Por qué causas has estado en la cárcel?
32: Bueno, porque sí. Me drogué.
31: Partas a pura mía.
32: Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
31: Momentos.
33: Luis Rodríguez.
31: Aquesta nit... Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
32: Que t'ha saltat etapes de tu vida. No les he vivido, ¿m'entiendes?
31: Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
32: És tan difícil ser feliç en lo que tendria de ser feliç.
31: Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
19: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
34: Hola, buenos días.
28: Muy buenas, Silvia, mucho gusto.
34: Qué gana tenía de hablar contigo. Hijo.
28: Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre.
14: Entra ya en cope.es.
15: COPE Catalunya y Andorra.
14: Esteu escoltant Cap de Setmana.
15: Amb Raquel Camins.
14: COPE Catalunya y Andorra. Estàs informat.
35: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
0: I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de www.buscaunxollo.com. Comença el setembre, però encara tenim moltes ganes de platja abans de la tardor i de la tornada a l'escola. I si preferiu muntanya, també hi ha opcions com Andorra, Boita Ull o escapades termals i molt tipus d'escapades, de fet tot tipus d'escapades a www.buscaunxollo.com, perquè el setembre encara fa bon temps i baixen els preus i és un moment perfecte per fer aquesta darrera escapada i ens ho explica la Mar. Molt bon dia, Mar.
36: Hola, molt bon dia.
0: Mar, de fet, vosaltres a www.buscaunxollo.com feu que les vacances es prolonguin tot l'any i això és un avantatge.
36: Exacte, sempre és bon moment per fer una escapada.
0: ara que comença el setembre, encara tenim bon temps. Què està buscant la gent aquests dies a www.busconxoio.com? Es manté l'interès per les escapades de platja o comencem a veure el canvi de tendència?
36: Doncs sí, totalment, segueix l'interès per la platja. De fet, aquests primers dies de setembre doncs encara hi ha com moltes ganes d'acabar d'esprimir l'estiu fins al final, i el que estem detectant són aquestes últimes escapades de platja abans de que comenci l'escola o de tornar a la rutina. Però sí que comencem també a notar un canvi, perquè tot i que la platja segueix sent la protagonista, ja apareix una mica aquest perfil de viatger que ja n'ha tingut prou de la calor i que ja comença a tirar cap a la muntanya, cap al relax, la natura, i això ho veiem també en les reserves.
0: I dins les escapades de platja, quin tipus de destinacions són les que desperten més interès? Què creus que fa que la costa continuï sent una opció tan atractiva durant el mes de setembre?
36: Doncs ara mateix, entre els destins de platja que més agraden, trobem els clàssics com Lloret de Mar, Salou, Calella, i té molt de sentit perquè és on tenim bones ofertes i també hi seguim tenint doncs bon temps, ens podem banyar i sobretot tenim menys gent que a l'agost perquè són destins turístics. Però també el fet de que els preus siguin més baixos, que trobem hotels molt interessants per gaudir doncs pràcticament a un preu que no ha existit en tot l'estiu, doncs ens dona doncs una mica més de calma i és una mica la gràcia de setembre, que encara que sembla estiu, però viatges doncs molt més tranquil i més barat.
0: I ara que deixem enrere aquests mesos més intensos, notes que els viatgers comencen a buscar altre tipus d'escapades més enllà de la platja, com ens explicaves? Doncs, per exemple, quins plans tenen més tirada en aquesta època?
36: Doncs sí, exacte, és el que comentàvem al principi. Hi ha una dada molt curiosa i és que Andorra ja és el cinquè destí més reservat pels nostres viatgers en aquesta època de l'any. Ara el setembre funciona molt bé perquè pots fer una escapada molt completa, pots anar a caminar per la muntanya, fer rutes, gaudir de la gastronomia, anar de compres o simplement un hotel on descansar. Per això tenim opcions com ara l'hotel Ski Plaza Hotel and Wellness, que és un 4 estrelles situat a Canillo, que encaixa molt doncs amb aquest tipus d'escapada més tranquil·la.
0: Clar, en aquest sentit, les escapades de muntanya o de relax cada cop tenen més protagonisme. Què busca el viatger que opta a aquest tipus de viatge al setembre?
36: Sí, cada cop més. Jo crec que després del juliol i agost hi ha molta gent que busca exactament el contrari. Menys soroll, menys presses i tornar a casa realment descansat, que a vegades les vacances d'estiu doncs també són una mica
0: tornes
36: pesades.
0: Tornes fet pols, eh? Jo no, encara sí. no m'explico com sóc aquí, estic en xoc.
36: Sí, doncs per això funcionen molt bé doncs els hotels de muntanya com ara balnearis o escapades de benestar. Un dels xollos que més s'està reservant aquests dies és l'Hotel Continental, Balneario de Panticosa, que està ubicat al Pirineu Aragonès i és una mica doncs aquesta idea de marxar i tornar com nou. També tenim a l'apart hotel Siente Boi i Spa de 4 estrelles ubicat a Boitaull, que també és una mica doncs el mateix concepte, hotel, spa, relax i si volem una mica de muntanya.
0: Doncs ja ho sabeu, www.buscounxoio.com, us podeu descarregar l'app i també a l'Instagram hi trobeu doncs les ofertes amb les imatges, les fotografies i els preus, que són impressionants i espectaculars. Per acabar, Mar, què té de

0: Cugat.com perquè no ens volem resignar a acabar les vacances i t'esperem dissabte vinent amb més ofertes i més xollos.
1: Cap de setmana.
2: Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra.

0: La tradició dels gegants a Catalunya remunta com a mínim a l'any 1424, quan ja apareixen documentats en les celebracions de Barcelona. I avui el món geganter continua més viu que mai, amb més de 450 colles associades a l'agrupació de colles geganteres de Catalunya. I aquest any, justament, tenim una celebració molt especial a Caldes d'Estrac, on la Fàtima i en Busquets compleixen 45 anys. Una efemèride que convertirà la colla gegantera i de grallers de Caldes d'Estrac en una de les grans protagonistes de la Festa Major d'aquest any 2026. I avui en parlem, o en parlarem, al cap de la colla per conèixer la història, la feina i la passió que hi ha al darrere d'aquests gegants tan estimats. En aquest cas, amb el que havia estat anterior cap de colla, que fa en breus han fet el canvi, ell és el Jordi Palicín, i ens n'explicarà doncs més coses. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Jordi, com neix la colla de geganters de Caldes d'Estrac i què representa per al poble tenir una tradició gegantera que es manté viva generació rere generació?
1: Doncs mira, cap a l'any 81, moltes poblacions, de fet, recuperen la tradició gegantera, i nosaltres concretament a Caldes, a l'any 81, arrel d'unes famílies del poble, que és un poble petit, vull dir, no arribarà en aquell moment als 1.000 habitants censats, en aquell moment es decideix doncs revifar aquesta cultura gegantera, i a través de l'escola, que és un nexe d'unió important, perquè a través de l'escola és on es aconsegueix a vegades el gruix de la gent que forma part de les colles, doncs es tornen a construir els gegants, no? La Fàtima i en Busquets, amb els pares de l'escola, gent que s'hi dedica, d'aquella manera, si una mica artesanal, es construeixen un altre cop els gegants. Seria cap a l'any 81, sí, sí. I bueno, de fet, és això, com torno a dir, i bé, has ben dit, la tradició gegantera ve, no només ve d'ara, vull dir, ve del segle passat, de l'anterior, i moltes poblacions es revifa, no? Després a la transició, sobretot. I, bueno, i això, i el que és important, i torno a repartir, l'escola del poble i les famílies que formen part són el pulmó, diguéssim, el fet de que la colla vagi seguint amb aquests alts i baixos i aquests canvis de personal, però que vagi seguint la colla com fins ara.
0: I aquest any la Fàtima i en Busquets celebren 45 anys. Què significa arribar a aquesta xifra? I què recordeu especialment d'aquests 45 anys d'història?
1: Bé, doncs, home, és una fita important, important i difícil, perquè, com t'he dit, és com una muntanya russa, això. Vull dir, n'hi ha èpoques de bonança en la que la colla pot arribar a tenir més de 60 membres, n'hi ha moments que sigui per feines, perquè no hi pots disposar de més temps baixa de nombre de gent, però sempre n'hi ha algú allà, no? Sempre n'hi ha algú. Hem patit també la pandèmia, que aquí la pandèmia va ser una parada, i clar, naturalment una mica de recol·locació, no? I també de donar el canvi de quan estava jo a les persones que hi havia a la colla, més joves, també pares de l'escola, que agafen les regnes, diguéssim, de la colla. I ja... és difícil, és molt maco, però també ha sigut difícil arribar fins a aquests 45 anys, que esperem que siguin
0: tant,
1: més.
0: Tu diràs, encara que el temps passa sí. Ràpid, quan mires enrere sí. Dius, ostres, he caigut del llit sí. I m'he llevat amb 40 i...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Darrere d'una cercavila hi ha moltes hores de preparació, d'assajos, de dedicació. Què implica formar part de la colla i què és el que potser el públic no veu quan els gegants surten al carrer?
1: Bueno,

0: Doncs la feina anterior, la de comunicar-se amb les altres colles d'altres poblacions, fins i tot els anys anteriors, l'any no, o sigui, d'any amb any, o sigui, ho has de fer amb temps, de quadrar convidades, no? Colles que hauran de venir a la teva, que vindran a la teva cercavila, i naturalment que haurem de tornar aquesta convidada, no? Haurem d'anar a la seva població. Això una, muntar, diguéssim, les colles que vindran. I després, doncs clar, parlar després amb l'Ajuntament, els tècnics, i acabar de muntar i de fer encabir la festa dintre la festa major, bueno, que són festes, són dues, la festa major que vindrà ara i la festa petita, que és per desembre, la que n'hi ha menys colles i n'hi ha menys follon, com aquell que diu, però, clar, muntar, rebre les colles, habilitar-ho perquè puguin venir, puguin descarregar les figures, una convidada perquè és a l'esforç també, tot i que ho fas amb ganes i amb cor i ho fas voluntàriament, el fet de ser geganter, el fet de traslladar-se a un altre poble i és un esforç també, les coses com siguin, no? I com es fa? Doncs es paga d'alguna manera, doncs, amb una convidada, un esmorzar, un sopar popular, i, bueno, i tot això requereix logística, preparació, muntar taules, separar la gent per qui ha de servir uns als altres, i a més recorreguts de la cercavila. És complicat, és complicat.
1: Clar, els gegants són cultura popular, però també és una manera de crear comunitat, sí. Evidentment. Aquest dissabte, avui, hi haurà una gran cercavila per al 45è aniversari, sí, amb les colles convidades d'altres municipis, ja que són les festes de Caldes d'Estrac. Com viureu aquesta trobada i què significa compartir la celebració amb les altres colles geganteres?
0: Home, doncs aquesta tarda sí, aquesta tarda n'hi ha sarau, vindran 9 colles. N'hi ha anys que han vingut més, altres que hem estat en moments pitjors ja han vingut menys, però clar, farem alguna coseta especial naturalment perquè per celebrar aquests 45 anys i fer partícips a aquestes colles que vindran, moltes d'elles conegudes nostres, perquè molts cops repetim, i clar, home, ens agradaria que haguessin sigut més, però desgraciadament per circumstàncies logístiques, com et deia abans, doncs només podrem atendre aquestes 9 colles, naturalment a part de la nostra, i bueno, intentar que sigui un dia especial avui pels 45 anys.
1: Home, i tant, de ben segur que ho serà, i per tots els amics de Caldes i amigues de Caldes, sí, d'Estrac, a més, sí, amb motiu a la seva festa major. Sí, sí. I per acabar, què no es pot perdre ningú de la festa major? Quins són els actes que recomanaries especialment viure aquests dies?
0: Home, aviam, a Caldes, a part de nosaltres, n'hi ha una cosa que s'estrella, vull dir que els companys Diables, que són ben coneguts a tota la zona, tot i que el poble és petit, doncs els Diables de Caldes tenen molta força i van a tot arreu. També faria que poguessin la gent que hi anés al correfoc, que és molt, molt, molt maco, de veritat. I, bueno, hi ha per tot tipus de festes, vull dir, balls per la tarda, tarda-nit, DJs, vull dir, és divendres, dissabte, diumenge, uns dies intensos, amb activitats pels nens, tot tipus de... Bueno, una festa bastant completa a Caldes, sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, que tingueu molt bona festa major, una abraçada als geganters, als greallers, als dimonis, a tots, sí, sí, els amics i amigues de Caldes en aquesta festa major tan important, i també a la Fàtima i en Busquets pels seus 45 anys.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Jordi Palacín, gràcies per ser aquest dissabte en el programa.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: L'origen de les fires i dels mercats d'artesania remunta a molts segles enrere, quan els artesans venien directament les seves creacions als mercats i les places dels pobles i de les ciutats. Avui, aquesta tradició continua viva a Arenys de Mar i altres poblacions, evidentment, però a Arenys hi podem trobar tot tipus de productes artesanals, des de peces de fusta, ferro i vidre, fins a joies, joguines, manualitats, sabons, espelmes i essències. Justament, demà diumenge dia 6, la Fira d'Artesania torna a la part baixa de la Riera, oferint als visitants una nova oportunitat per passejar, descobrir productes originals i, per què no, trobar alguna peça especial. I si m'ho deixeu dir-vos, doncs també a Arenys hi ha molt bons restaurants on es menja peix fresc i boníssim, i també és un bon moment per aprofitar l'ocasió. Avui parlaré amb la Matilde, de l'organització de la Fira d'Artesania, perquè ens expliqui què hi trobarem, quin és l'ambient de la fira i alguna anècdota simpàtica. Molt bon dia, Matilde.
1: Hola, molt bon dia. A veure, mira, jo t'ho faré així. A veure, a la fira és el diumenge, dia 6, sí, és tot el dia, us ho recordo, tot el dia, eh? Llavors, què hi podem trobar-hi? Bueno, és molt variada aquesta fira. D'entrada hi ha uns 65-67 paradistes, aquesta vegada n'hi ha 65, i pots trobar-hi doncs, des de centres de bonsais amb minerals, cistelleria, joieria, una senyora que porta unes arracades precioses, cinturons, sí, pintures, làmines, complements de gossos, infants, làmperes, plantes. Hi ha una parada molt maca de 8 metres de plantes de tot tipus i molt bé de preu. Bols tibetans amb minerals, bolsos, ninos 3D, coses d'espiritualitat, coleteros, espelmes...
0: Matilde, no ho direm tot perquè si no deixem... Hem de fer com a les pel·lícules, no hem de fer spoiler, hem de deixar alguna cosa perquè la gent vingui i descobreixi.
1: Escolta,
0: quins són els productes que acostumen a tenir més èxit? O quins t'agraden més a tu personalment?
1: A veure, clar, no és el mateix. O sigui, si tu em preguntes els que jo tinc de dir que no, ara en aquest moment hi ha 25 parades que he tingut de dir que no, perquè el que domina molt és joieria i bisuteria. I llavors sempre els dic, si us agafo a tothom, seria una fira de joieria i bisuteria, però hi ha d'haver-hi fusta, hi ha d'haver-hi de tot, quadros i tal. Llavors domina molt la bisuteria i la joieria. Això és el que domina més. Quins són els productes que a mi m'agraden? A veure, perquè va molt amb mi, a mi m'agrada tot el que sigui d'espiritualitat. Bols tibetans, espelmes, incensos, que hi ha parades molt maques, minerals... Jo tiro cap aquí, ara.
0: I t'anava a dir, hi ha alguna parada o d'artesania que sigui especialment curiosa o original?
1: Que dius... No, ja he vist que em feies una pregunta abans que...
0: Sí, dic alguna que sigui original, que diguis, aquesta és molt diferent, perquè jo alguna vegada que he vingut, per exemple, la d'espelmes em va sorprendre perquè està molt ben feta, però dius, potser n'hi ha alguna altra que aquesta és especialment diferent.
1: Espelmes, sí. No, en aquest moment no, perquè n'hi ha una que són dues parades que estan a la plaça de l'Ajuntament que fan ninos 3D i al mateix temps també fan taller, ensenyen als nens a fer-los.
0: Clar, perquè...
1: Aquesta és una parada nova. Fa tres mesos que ve, sí.
0: Què creus que té l'artesania que fa que moltes persones prefereixin comprar una peça feta a mà, que encara que sigui única, abans que un producte fabricat de sèrie?
1: Bueno, ho valoren molt, eh? Valoren molt que aquella cosa està feta a mà. I hi ha hores, i a vegades ens passen fins i tot fotos de quan les estan fent. No? I que porten hores, eh? Porten hores i sembla que és molt maco aquell moment que hi hagi la bosseta aquella, aquell bolso i tot allà arregladet a la parada. Però hi ha tot una feina a darrere i llavors això també ens ho passen a vegades. Ens ho passen el procés que té des que va buscar la roba, per exemple, a la botiga i que fan els bolsos i que se'ls pensen i els dissenyen i tot això fins que els veus allà penjats. I això ho valora molt la gent, ho valora.
0: Doncs,
1: perquè
0: Matilde, clar,
1: sí.
0: Perquè és una feina, una història, sí, que hi ha darrere segur de cada paradista.
1: Jo tinc molta cura, això sí, i em passa sempre que vaig traient tot el que es rebenta. Perquè sempre hi ha aquella persona doncs, que es filtra i que dic no, No, no, no m'ho tornis a portar perquè ara ja estàs muntada, però el mes que ve, si vens, t'ho trauré, no et deixaré parar. Perquè, a veure, una persona que porta uns bolsos que els ha triat i tal, que té un preu determinat, a l'altre se li posa més amunt i bueno, són revenda. Llavors, no, no, aneu a moltes fires que us agafaran, en aquesta no.
0: Doncs ja ho sabeu, tenim
1: Sí.
0: cita el diumenge, demà diumenge, aquesta fira d'artesania.
1: Sí.
0: I Matilde, moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres
1: Molt
0: i
1: bé.
0: vindrem a Arenys de Mar. Un petonàs.
1: Gràcies, maca, gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Por eso espera con la carita empapada que llegarás con rosa.
0: I arriba el primer cap de setmana de setembre i encara amb gust d'estiu, Catalunya continua plena de fires, festes i activitats per sortir de casa i gaudir del territori. Com gaudim de les festes dels nostres pobles durant l'estiu, que són moltes, n'hi ha altres que també tenen lloc a l'hivern, però, per exemple, aquestes setmanes estan de festa els amics i amigues de Caldes d'Estrac. També tenim les festes de la Verema d'Alella aquest cap de setmana, que és probablement una proposta molt potent amb activitats relacionades amb el vi, la gastronomia i l'ambient de festa major. També hi ha la festa major de Palafolls, que és des del passat 29 d'agost fins al 13 de setembre. Tenim a Mataró el Posidònia Fest aquest cap de setmana amb activitats culturals i música que no us podeu perdre. I també a Castellterçol anem al mercat, una bona oportunitat per passejar entre parades i descobrir productes i ambient de mercat tradicional avui dissabte. I també a Santpedor celebra doncs, els dissabtes a la plaça, una proposta per gaudir del comerç, la vida del carrer i l'ambient de la vila. I si sou amants de la cultura i de la història, Organyà acull la Fira del Llibre del Pirineu, una cita imprescindible per descobrir autors, llibres i literatura vinculada al territori. A Lliçà d'Amunt, el cap de setmana ve marcat per les 24 hores internacionals de resistència en ciclomotors de la Vall d'Atenes, una prova que combina motor, competició i molt d'ambient. I també doncs, trobem la botiga al carrer, fora d'estocs, Arenys de Mar, i també la Fira d'Artesania demà diumenge a Arenys de Mar. Les festes majors doncs, d'arreu del país, com per exemple a Bellcaire d'Urgell, a Guissona, a Montmaneu, a Lliçà d'Amunt, Vilanova del Camí o Saus, són municipis que aquests dies estan de festa major i tradició popular, i aprofito per enviar-vos una forta salutació. I demà diumenge doncs, a Santa Margarida dels Monjos també s'acull el mercat d'artesania i brocanters, una proposta ideal per als amants de les peces amb història i artesania i les petites troballes. I a Bigues i Riells del Fall, la fira de proximitat posa el focus en els productes i iniciatives del territori, mentre que les Masies de Voltregà trobem el tradicional mercat setmanal. I encara més, a Sant Jaume d'Enveja se celebra la Festa de la Sega, una jornada que recupera i posa en valor les tradicions vinculades al món de l'arròs i de la vida al Delta. Així que ja ho sabeu, aquest primer cap de setmana de setembre, les últimes escapades d'estiu i moltes ganes de sortir, fires, mercats, festes majors, artesania, cultura, tradició, Catalunya ens espera amb un munt de plans.

acomiadem el programa d'avui amb la cançó Vida Nueva de Coquito Deep i tanquem aquesta estona amb bona energia, amb ganes de somriure i continuar avançant, perquè cada final també pot ser l'inici d'una nova aventura, d'un nou camí i d'una nova oportunitat. No us n'oblideu. Gràcies per haver-me acompanyat, per compartir aquest moment i per fer-me una mica més vostra aquesta estona. I ara sí, pugem el volum, mirem endavant i celebrem la vida. Escoltant aquest tema, desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Amb tu, una amiga Raquel Camins, com sempre, un autèntic plaer ser amb tu i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.

0: de setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: Es hora de contar verdades en la radio.
3: Y tú puedes contarlas con nosotros.
2: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
3: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
2: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
3: Máster universitario en Radio COPE.
2: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
4: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
5: Si tienes más de 60 años, en Viajes del Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
6: 45.712.
7: Me toca.
8: ¿Eso es el número de la lotería ahora?
7: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
9: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
10: Citroën.
9: Condiciones en citroen.es.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a
12: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas. Que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados. Solo el 5 y 6 de septiembre.
0: ¿Estás escoltant?
1: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
13: Prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Financiación a 24 meses sin coste en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625-334-334.
14: Clínica Servidigest. Tu bienestar empieza ahora.
15: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
16: Residències per a gent gran, Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
2: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
17: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
18: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
2: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
18: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
2: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
18: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
2: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
19: La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
20: ¡Qué espectáculo!
19: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
20: A la parte debajo del manillar.
19: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20: ¡Qué corredorazo le hemos
19: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
20: ¿Qué pasa en la vuelta?
19: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
21: Para acabar el día en la radio,
0: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
22: Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
0: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
21: Todo pasa en COPE.
23: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
24: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, d'aquest t'agradaria que fos la truita de la teva comarca.
23: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
25: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
23: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
19: Tiempo de juego.
3: el número 1 de l'esport.
4: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
5: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
6: Tiempo de juego.
4: Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
6: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
4: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
7: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
8: i el millor equip de la ràdio.
26: L'Àngel del Señor anunció a María
27: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
26: Aquí está la sierva del Señor.
27: Hágase en mí según tu palabra.
26: Y el Verbo se hizo carne
27: y habitó entre nosotros.
26: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
27: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
26: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
28: ¿Qué son las 12, las 11 en las preciosas Canarias?
29: Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
30: COPE, estar informado.
28: Los sindicatos policiales temen presiones contra los agentes que elaboraron el informe que apunta a la complicidad de Marruecos en la avalancha de Ceuta. Antonio Rey.
31: Ese informe lo elaboraron los funcionarios del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Es una unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y en el documento apuntan a la complicidad de las fuerzas de seguridad de Marruecos. En el fin de semana con Cristina, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha recordado al ministro Marlaska lo evidente. Los agentes no le trasladaron el contenido del informe porque, en función de policía judicial, solo deben informar a la autoridad judicial.
32: Precisamente por el contenido de ese informe, que es un contenido muy técnico y muy bien elaborado, vemos cómo tenemos que escuchar cómo el presidente del gobierno y cómo el ministro de Interior intentan desprestigiar una unidad de élite como es el CENIF, que es una unidad que viene prestando un servicio extraordinario, y que intenten desprestigiar esta unidad, que no lo olvidemos, que se debe a las órdenes del juez, no a las órdenes políticas de un ministro.
31: Los profesores no ven las condiciones necesarias para que el curso escolar en Ceuta comience el martes con normalidad. Rocío es la directora del Colegio Príncipe Felipe de la Ciudad Autónoma, ha estado en el fin de semana de COPE y le ha contado a Cristina que en su centro los migrantes que hay asentados a las puertas del colegio se hacen sus necesidades a la entrada de infantil y primaria.
33: No me vale que el camión de limpieza me limpie por la tarde cuando están alojados allí. Cuando entran los niños en el colegio, el olor es insoportable. Entonces hay madres que me han comunicado que de momento no van a llevar a sus hijos al colegio porque no hay salubridad allí, en los alrededores. Y aparte, por la seguridad, ¿no? Porque les da miedo llevar a sus hijos al colegio.
31: Los equipos directivos de estos colegios ceutíes no tienen claro que el gobierno vaya a reforzar la seguridad de sus colegios. Yasmina tiene hijos en edad escolar y nos ha contado que hoy todavía no sabe si los llevará al cole el martes.
34: Hay mucho miedo, hay muchas mamás que no los van a llevar. Yo voy a ser una de las que voy a intentar llevarlo, más que nada porque no me parece justo que no tengan clase. Me parecería un atraso que no empezaran a ir al cole la fecha que debe y a ver qué pasa.
31: Esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a prometer que hará llegar a Moscú una propuesta de paz para la guerra en Ucrania. Ambos bandos intentan desde el inicio de la invasión no dar a conocer la cifra de bajas que registran. Donald Trump, esta madrugada, sí que ha dado un dato.
35: Les traigo una propuesta para terminar la guerra, porque ya he conseguido acabar con 8 guerras. Zelensky y Putin verdaderamente se odian, y eso está impidiendo que se llegue a un acuerdo. Por eso han muerto este último mes 32.000 personas, la mayoría soldados.
31: Y en la provincia de Soria ha muerto un ciclista que participaba en la contrarreloj individual de la quinta vuelta Soria Master. El fallecido ha colisionado con otro compañero a la altura del municipio de Talveila. La organización de la carrera ha suspendido la etapa.
29: Con la fuerza de ABC.
30: COPE, estar informado.
31: Lamine Yamal no ha entrenado esta mañana con el Barça. Miguel Martínez.
0: La ausencia del campeón del mundo es la principal novedad de la sesión, Elena Condis.
1: Sí, es el único que no se ha entrenado hoy en la sesión previa. A partir de las 12:15, en unos minutos, va a hablar Flick en rueda de prensa y nos va a contar el porqué de la ausencia del 10 del Barça, que se ha quedado en el gimnasio. Hoy a las 6 tendremos la convocatoria. El Barça viaja hoy mismo a Valencia.
0: Hoy tenemos más partidos. A las 4 de la tarde, Athletic Club Atlético de Madrid. A las 6:30, Rayo Vallecano Racing de Santander. Y a las 9 de la noche, Villarreal Depor en baloncesto. Arrancado a las 11:30, el segundo partido de España en el Mundial Femenino, donde nos enfrentamos a Mali. ¿Cómo marcha el marcador, Pilar Casado?
2: Apenas 15 horas después de la aplastante victoria ante Alemania y hemos acusado el cansancio en el arranque, Mali ha llegado a estar 8 arriba, ha reaccionado España de la mano de la segunda unidad. Entramos en el último minuto de este segundo cuarto y España se coloca con un +5, Mali 27, España 32.
0: En Fórmula 1 a las 12:30 empieza la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia y a la 1:15 arranca la 14ª etapa de la Vuelta. Además, se ha confirmado la noticia de la renovación de Tadej Pogačar con el equipo UAE hasta 2032. Aún así, el ciclista esloveno no correrá hasta 2027.
31: Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
29: La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
9: Mira, estoy en el Tarajal. Frente a mí hay grandes calles largas, llenas de habitáculos hechos de palés, de maderas, de neumáticos, de mantas.
30: Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
29: De lunes a viernes desde la una.
10: 45.712.
11: Me toca.
10: ¿Eso es el número de la lotería ahora?
11: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
12: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
30: Citroën.
12: Condiciones en citroen.es.
13: Si tienes más de 60 años, en Viajes del Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
14: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
30: Estàs escoltant
29: COPE Tarragona
30: 93.5 FM.
15: Poso una nota alta, un notable. Evidentment, a mi m'hagués agradat, no?
16: Javier, de ara, ¿tienes información sobre Rubén? ¿Va acabar saliendo o qué?
17: Yo creo que sí, que acabará, sí, ¿no? Saliendo, está claro.
16: ¡Gol! Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
29: Esports, Cope Catalunya i Andorra.
18: Escuchas a Expósito porque...
20: Justo en este paso fronterizo clausurado del barrio chino en Melilla...
21: Siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
20: Con la piel en carne viva por la situación en Ceuta...
18: Viviendo aquí, lo que pasa en primera persona.
20: ¿Cómo es la situación de la sociedad, de la gente en Melilla?
22: Hemos llegado a unos puntos que no pensábamos nunca.
21: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
7: Tiempo de juego.
3: El número 1 de l'esport.
4: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
5: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
4: Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
6: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
4: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
7: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
8: i el millor equip de la ràdio esportiva.
30: Hay cosas difíciles de explicar.
36: Sobre los papiros, los rollos de Pompeya, vamos.
37: Amigos.
18: Pero vamos a intentarlo.
36: La inteligencia artificial ha logrado desenrollar papiros que están completamente carbonizados.
38: Y lo que está haciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, arrojar lo que sería un retrato más exacto.
18: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
30: Solo en Herrera en COPE.
0: ¿Por qué causas has estado en la cárcel?
1: Bueno, porque sí. Me drogué.
2: Partas, apúrame.
1: Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
0: Pues, momentos.
9: Luis Rodríguez.
0: Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
1: Que t'ha saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿me entiendes?
0: Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
1: És tan difícil ser feliç en lo que tendria de ser feliç.
0: Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
10: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
11: Hola, buenos días, Alberto.
19: Muy buena, Silvia, mucho gusto.
11: Qué gana tenía de hablar contigo, hijo.
19: Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre.
23: Entra ya en cope.es.
24: COPE Catalunya y Andorra. COPE Catalunya y Andorra.
25: Converses. COPE Catalunya i Andorra.
26: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova temporada del Converses a COPE Catalunya i Andorra. Tornem després de l'estiu amb les piles carregades i amb moltes ganes també d'acompanyar-vos durant els propers mesos. Una temporada que es presenta intensa, amb molts reptes i molts temes sobre la taula i en què volem fer o volem continuar amb el que ens defineix, no? Com a programa, conversar amb calma, escoltar els protagonistes i posar també damunt la taula doncs, les qüestions que més preocupen i interessen a la nostra societat. Com dèiem, es presenta una temporada molt intensa, ja està sent intensa. Estem parlant, per exemple, de vagues educatives a Catalunya, i això que encara el curs ni ha començat. També la situació a Ceuta. I de tot plegat, en parlarem amb el nostre convidat d'avui, el primer de la temporada, que és el senyor Juan Fernández, que és secretari general del Partit Popular de Catalunya i també diputat al Parlament. Què tal? Molt bona tarda.
27: Bona tarda, un plaer estar aquí amb vosaltres.
26: Temporada intensa, ja dic, que comença amb una vaga educativa i això que ni tan sols el curs, com qui diu, bueno, és que no ha començat, el 8 de setembre, el proper dimarts, i vaga, això demostra també que bueno, la consellera Niubó no hi ha manera que acabi de remuntar el vol a la conselleria.
27: Comença un nou curs, però per qui no hauria de començar un nou curs és per la consellera, no? Nosaltres ja ho vam dir fa setmanes, si és que el curs escolar no podia començar com a Esther Niubó com a consellera, donat que ha fet una gestió nefasta de tot l'àmbit educatiu, no? Estem en una vaga permanent per part del personal docent, estem en un cas d'absoluta negligència quedant Catalunya fora de les proves PISA, amb una sèrie d'escàndols que s'exsucceeixen cada mes en matèria educativa i amb uns nivells baixíssims en matèria educativa per part dels alumnes, que és responsabilitat de la nefasta gestió d'aquest govern i dels governs que l'han precedit, no? Per tant, nosaltres creiem que hi ha motius de sobres perquè aquesta consellera dimiteixi o que sigui cessada per part del president de la Generalitat, perquè no oblidem que el president de la Generalitat té la potestat de poder cessar-la, però no ho fa. Per tant, el president també és responsable d'aquesta nefasta gestió, d'aquesta nefasta gestió en matèria educativa a Catalunya.
26: Una conselleria, vostè ho apuntava, que porta arrossegant molts problemes fins i tot des de governs anteriors. Semblava que no es podia fer pitjor, i no sé, però la consellera Niubó fins i tot està aconseguint superar els seus antecessors en el càrrec.
27: Però això passa en educació i en qualsevol altre àmbit de la Generalitat. És a dir, Salvador Illa no ha demostrat ser un bon gestor al capdavant de la Generalitat de Catalunya. Parlem del tema que parlem, les dades i de la situació han pitjorat. Està Catalunya millor que fa 2 anys? No, està pitjor, està molt pitjor. Podem parlar d'educació, però també podem parlar de sanitat pública, no? A dia d'avui, Catalunya pateix les llistes d'espera més altes, més grans de tota l'Estat, de tota Espanya, no? Tenim una situació amb el transport públic d'absolut col·lapse, no? Com està Rodalies a Catalunya. Tenim una situació en l'habitatge increïble, no? Avui és missió impossible comprar o llogar un pis. Tenim una situació de desbordament dels serveis socials a tota Catalunya. Més de 500 dies d'espera per obtenir el grau de discapacitat en algunes comarques de Catalunya. Per tant, miris cap on miris, la conclusió és la mateixa. A Catalunya paguem més impostos que mai, però rebem els pitjors serveis públics que mai, no? Per tant, el balanç del govern de Salvador Illa és d'un suspens radical.
26: Estem al restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al World Trade Center, i també ens acompanyen la Iva Anguera, delegada de l'Agència Colpisa Catalunya. Què tal? Molt bona tarda.
9: Bona tarda.
26: El Juan Carlos Valero, periodista de l'ABC. Molt bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
26: I el Carlos Losada, analista polític. Què tal? Molt bona tarda.
12: Molt bona tarda, Yolanda.
26: El Juan Carlos ens havia demanat la paraula.
12: Sí, jo volia comentar una qüestió que no veuen els que ens escolten, no? I que potser que sí que l'hagin vist, no? En alguna intervenció parlamentària, perquè fins fa no gaire, fins al mes de juny, vostè era el portaveu parlamentari del PP al Parlament de Catalunya. Però el senyor Joan Fernández té 40 anys i ja va ser el regidor més jove en entrar a l'Ajuntament de Badalona quan tenia 20 anys vostè, no?
27: 21,
12: o sigui...
27: Sí, el regidor més jove de la història de la ciutat, sí.
12: Exacte, no? I per tant és un jove polític, no? Que està molt bé, no? També havia estat a les joventuts del PP, no? I jo voldria preguntar-li, en aquesta experiència que vostè ha tingut de tants anys en el món local, abans, quan estàvem preparant els micros, comentava que està fent molt país, no? Que està recorrent molt territori i tal, i és el que feia vostè quan estava de regidor a la ciutat de Badalona, no? Allà a Badalona havia estat responsable d'educació, de joventut i d'esports. I a mi m'agradaria preguntar-li des de la vessant esportiva com valora que l'homenatge que se li tenia que fer als jugadors blaugranes campions del món s'hagi convertit en una manifestació independentista ara, a aquestes alçades. Quina opinió mereix vostè?
13: De l'11 de setembre aquí al costat, home. Alguna cosa hem de fer per animar la tropa, no? Que està molt desanimada.
27: Jo crec que el que ha fet la direcció del Barça és insultar a tots els simpatitzants del Barça. És a dir, jo crec que el club ha de ser un club inclusiu, que ha de ser un club que representi a tothom. I al final, que una celebració, com és un reconeixement als jugadors que han obtingut, que han participat i han sumat els seus esforços per obtindre aquesta Copa del Món, no tinguin el merescut homenatge que mereixen, no? Jo crec que és injust, no només per als jugadors, sinó també per tots aquells simpatitzants i socis del Barça que se senten pues, catalans i espanyols, no? Com és natural i com se senten milers i milers de catalans, no? Per tant, és un insult i jo crec que és injust per a aquells propis socis, no? I al final és una decisió que no representa la majoria. I això ho hem vist per tot Espanya, ho hem vist també en molts ajuntaments de Catalunya on s'han rebut els campions. Però és que la mateixa actitud que ha tingut la direcció del Barça l'ha tingut el president de la Generalitat o l'ha tingut el president del Parlament, que s'han negat a rebre els campions i donar-los l'homenatge que mereixen.
13: Jo m'agradaria agafar el fil del que comentava la Yolanda al començament del tema de l'educació, que el dimarts comença el curs. No començarà a l'escola pública, sí a la concertada i també a la privada, i el senyor Fernández ha fet una radiografia de com està Catalunya actualment, ha fet una radiografia catastròfica, no? Educació, sanitat, mobilitat, caos total en els tres sentits, en els tres sectors més importants, pals de paller juntament amb el benestar. Jo vull centrar-me en el tema de l'educació. Com deia la Yolanda, fa molts anys que el tema de l'educació és com el patito feo de moltíssimes coses a Catalunya. No acaba de rutllar el sistema educatiu català, han passat molts consellers, tots, atenció, que jo crec que és molt important, tots han estat consellers d'Esquerra Republicana, que això també significa alguna cosa, i ara hi ha hagut un canvi, hi ha una consellera del PSC, que ho farà millor o pitjor, però bé, hi ha unes rèmores del passat que jo crec que estan passant factura a hores d'ara. Hi ha algunes entitats que tenen molt pes i que han marcat les instruccions de l'educació a Catalunya, alguns sindicats que manen molt poder massa en el món de l'educació a Catalunya, i tot això, doncs, bueno, ha arribat un moment que ha esclatat. Però per què ha esclatat ara? Què està passant perquè aquestes entitats que en teoria han dominat el control de l'educació a Catalunya, ara jo no sé si han perdut poder, intenten forçar la maquinària, intenten carregar-se, permeti'm la pressió, a la consellera que hi ha actualment, i evidentment aquí els que reben són les famílies i les criatures, no? van acabar el curs sense fer classes, comencen curs sense fer classes. Això és un desastre, és un desastre.
27: És que a Catalunya, més que un problema de recursos, que també, en matèria educativa, com altres àmbits, tenim un problema de model. I és que el model és un model fallit. El model de l'educació pública a Catalunya és un model fallit. I a les proves me remeteixo. Vull dir, no és una qüestió d'opinatòria, no és una qüestió subjectiva, és una qüestió de que les dades ens indiquen que alguna cosa ha fallat. No? I a part de ser un problema de model on s'ha primat altres qüestions que no pas l'esforç, el mèrit o l'autoritat del professor, s'ha volgut convertir les aules en un parc d'atraccions més que en una aula on s'aprèn i on es va preparar-se per encara el teu futur, a part d'un problema de model, és un problema d'establishment. I és que tenim un departament d'educació que moltes vegades ha estat més una comissaria política que no pas un departament més orientat a fer de l'escola un lloc on els joves havien de llaurar el seu futur. És a dir, a Catalunya ens ha importat més la llengua en la que parlen al pati els nens i nenes que no pas en l'exigència de l'aprenentatge a la pròpia aula. I això és un autèntic error, no? Perquè al final no s'ha donat tampoc la independència i l'autoritat als professors que mereixen, perquè el que falta a Catalunya, i potser en el conjunt del país també, és que els professors tinguin autoritat, que tornin a ser respectats.
13: I que siguin professors.
27: Que, exactament, no? I és que a Catalunya i també en el conjunt d'Espanya, no? I això també és una qüestió d'error de la nostra societat en general, no? I és que s'ha perdut el respecte als professors, no? S'ha perdut absolutament el respecte, no? I hem de tornar una mica a aquell respecte que se li tenia als professors, no? I hem de tornar una mica a que els principals valors que siguin importants a l'aula siguin el mèrit i siguin sobretot els valors, pues, que fan que l'educació sigui una educació d'èxit. I això és el que ens ha portat a la situació actual, i és una pena perquè al final l'educació és el principal ascensor social d'una societat, i a dia d'avui aquest ascensor està totalment avariat
13: i bloquejat, no? I jo encara recordo, i perdona, ahir vaig encara la famosa imatge, la Yolanda s'ha de recordar, i vosaltres també, de quan el dia 1 d'octubre famós els directors d'institut anant al Palau de la Generalitat a entregar les claus dels seus centres perquè es tanquessin els... això no ha de ser així. Les escoles són perquè els nens aprenguin geografia, matemàtiques, cultura en general, no?
3: Sí, jo volia canviar de tema perquè aquesta setmana s'ha produït la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera el divendres, finalment una reunió que va estar ajornada, s'havia de produir el juliol i es va produir aquest divendres, i es va aprovar només amb el recolzament de Catalunya i Canàries i el govern espanyol un nou model que la Generalitat defensa perquè suposaria 4.700 milions més per Catalunya. Es poden rebutjar aquests diners des de Catalunya?
27: Jo crec que aquesta és una qüestió, i ho dic amb tot el respecte, Vull dir, no podem simplificar el rebuig cap al sistema de finançament en què rebutgem 4.000 milions d'euros, no? Jo el que crec, i ho crec sincerament i tinc aquesta convicció, és que podem negociar i es pot negociar un nou sistema de finançament per Catalunya i per al conjunt de les comunitats autònomes de tot Espanya en què totes aquestes comunitats surtin beneficiades. Vull dir, això no és un Catalunya contra Espanya, que és el que vol vendre a l'independentisme. I ho estan aconseguint perquè al final el que ha fet el president del govern és negociar un sistema de finançament amb un líder polític inhabilitat que no representa Catalunya, que és Oriol Junqueras. Vull dir, les comunitats no poden participar d'un pacte que és un pacte entre el Partit Socialista, entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, en una sala sense llum ni taquígrafs. Jo crec que hem de ser seriosos i la proposta de finançament s'ha d'aprovar i s'ha de consensuar allà on s'ha de fer, que és el Consell de Política Econòmica i Fiscal, i s'ha de fer amb tot el consens de totes les comunitats i amb l'assessorament dels especialistes i dels tècnics que saben les dades, que saben els balanços, que saben quines són els números. Però més enllà del sistema de finançament, jo crec que hem d'introduir una dada que és important i que els ciutadans han de tenir clar en aquest debat, i és com gastem els diners que ja tenim. És important que els catalans sàpiguen que a dia d'avui tenen un govern que no gasta els diners en allò que hauria de gastar els diners. Els catalans han de saber que la Generalitat de Catalunya, que el govern de Catalunya té una macroestructura política que afavoreix més els interessos partidistes que no pas els interessos generals dels ciutadans. I que això va en detriment de tenir una bona sanitat pública i una bona educació pública i un bon transport públic. Vull dir, s'ha de penalitzar aquelles comunitats que malgestionen els recursos que ja tenen. A Catalunya la gent està farta de pagar molts impostos i que aquests impostos no tinguin un retorn real en uns bons serveis públics. I això és una realitat a Catalunya. Miri, jo, el president del meu partit, de l'Alberto Núñez Feijóo, em va donar una dada que és, la veritat és que és molt important de veure quina és la realitat dels serveis públics a Galícia, per exemple, i quina és la realitat dels serveis públics a Catalunya. A Catalunya a dia d'avui tenim 900 barracons escolars. 900 barracons escolars. És a dir, a Catalunya hi ha milers i milers de nens que van cada dia a l'escola pública amb mòduls prefabricats. A Galícia no hi ha cap barracó escolar. Sí. 900 a 0.
3: El que passa és que Catalunya ha patit un augment de població de 2 milions de persones en anys, en un període de temps de 2 o 3 anys, després de la pandèmia, un període molt curt, que probablement ha fet molt difícil adaptar els serveis públics. Catalunya ha acollit massa? Ha estirat més la mà que la màniga a l'hora de rebre tanta gent de fora?
27: Catalunya i Espanya han acollit massa perquè hi ha un govern, que és el govern del Partit Socialista, de Pedro Sánchez, que ha volgut fer d'Espanya la ONG d'Europa. I això no pot ser, perquè al final una immigració descontrolada porta al col·lapse als serveis públics. I això és la realitat de Catalunya. A Catalunya portem molts anys escoltant a líders polítics dient i venent aquesta Catalunya dels 8 milions, quan Catalunya no està preparada per 8 milions. I Catalunya s'hauria de preparar per donar sobretot servei a aquells catalans que aporten i que fan que el sistema de benestar sigui el que és, no? Per tant, al final el que s'ha de fer és gastar els diners, i torno una mica a lo d'abans, no? Catalunya rep suficients diners? No. Catalunya mereix i necessita un nou sistema de finançament. Això és una posició molt clara del Partit Popular de Catalunya. El Partit Popular de Catalunya defensa un nou sistema de finançament per Catalunya en el que Catalunya rebi més diners. Però també volem que la resta de comunitats estiguin beneficiades en aquest nou sistema. I creiem que és possible perquè el Partit Popular ho ha fet possible moltes vegades al llarg de la història. El Partit Popular ha aprovat sistemes de finançament on Catalunya ha guanyat i han guanyat la resta de comunitats. I s'ha de valorar, com no podria ser d'una altra forma, que Catalunya aporta molts diners a la caixa comuna. Igual que ho fa les Illes Balears, igual que ho fa Madrid. Catalunya no és la que més aporta. Això ha de quedar clar, eh? Catalunya a dia d'avui no és la comunitat que més aporta. Les que més aporten són Madrid, les Illes Balears i també Catalunya. I això s'ha de valorar. I nosaltres estem d'acord en que això es valori. Però aquest sistema s'ha de fer i s'ha de basar en sobretot en la solidaritat amb la resta de territoris que necessiten de la nostra ajuda. Però hi ha una part importantíssima prèvia a tot això, prèvia a qualsevol pacte, prèvia a qualsevol sistema, prèvi fins i tot al propi estudi d'una nova proposta, i és en què gastem els diners abans de demanar més. És a dir, tenim a Catalunya el president del govern de la Generalitat que més cobra de qualsevol comunitat autònoma. Tenim la classe política que més cobra. Tenim el major número d'organismes públics i oficials. Tenim el major número de delegacions a l'estranger. Tenim el major número d'estructura política que fa servei als partits polítics. Però, en canvi, no tenim els millors serveis públics. Catalunya havia tingut, al llarg de la història, el lideratge en serveis socials, en sanitat pública, en educació. Tot això s'ha acabat. I tot això s'ha acabat per dues coses. Primer, perquè hi ha un establishment polític conformat per el Partit Socialista, per Junts per Catalunya, per Esquerra Republicana i per els Comuns, que han construït una macroestructura que és un politburó soviètic que només afavoreix els partits polítics. I després, perquè hem volgut acollir a masses persones quan els recursos són, desgraciadament, limitats.
12: Jo voldria obrir un altre aspecte sobre habitatge, perquè hem estat parlant de sanitat, d'educació, de mobilitat, i la quarta columna en aquest... Quarta, no. Primer problema que identifiquen els ciutadans és l'accés a l'habitatge, no? Bé, ahir la consellera portaveu del govern de la Generalitat va anunciar, la senyora Paneque, que ja tenien les claus de 10.000 pisos per entregar, dels 50.000 que va prometre el president Illa, que ja tenien 10.000, no? I que en dos anys tindrien 28.000 pisos que ja estan enxegant la seva construcció. Bueno, això és increïble, no? És màgia Borràs o què? Jo no he vist tanta entrega de pisos, alguns sí, allò de forma saltejada en algun municipi i tal, però 10.000 pisos tenen les claus ja per entregar?
13: Bueno, és que han comprat a vivendes que ja estaven fetes, no?
27: No, a mi m'agradaria veure la lletra petita de tot això, no? Perquè hi ha moltes promocions de pisos de protecció oficial que ja portaven en marxa per part dels ajuntaments durant molt de temps, no? En aquest cas, Badalona, ja abans de que entrés a governar el senyor Illa, ja estava treballant en la construcció de pisos, ho dic per experiència, no? Però, en tot cas, i dic que s'ha de mirar la lletra petita, perquè si una cosa ens ha demostrat el Partit Socialista durant els últims anys, el govern de Pedro Sánchez i de Salvador Illa, és que no són molt de fiar, no? Per tant, hem de veure i de llegir bé la lletra petita de tot el que diuen. Però al final hi ha una conclusió que hem de treure de la situació de l'habitatge a Catalunya, sobretot a Catalunya, perquè si hi ha un problema greu amb l'accés a l'habitatge en el conjunt del país, on més s'agreuja aquesta situació d'accés a l'habitatge és a Catalunya. És a dir, comprar o llogar un pis a Barcelona o a qualsevol punt del territori de Catalunya és missió impossible.
12: L'àrea metropolitana.
27: Sí, però hi ha ciutats com Manresa, com la Catalunya interior, com moltes comarques de Catalunya, on aquesta situació ja està en la mateixa situació que ciutats com de l'entorn de l'àrea metropolitana. Vull dir, ja no és només Barcelona, ja no és només ciutats de l'entorn de Barcelona, ara és tota Catalunya amb aquesta situació, no? I nosaltres estem cansats de dir que les solucions són molt clares, que és construir més, que es construeixi més habitatge, baixar impostos, i no dic de baixar impostos als promotors o als constructors que fan habitatge, sinó baixar impostos a les persones perquè puguin comprar l'habitatge. Eliminar la burocràcia, vull dir, eliminar la burocràcia a l'hora de demanar llicències per construir habitatges, on en molts municipis supera els 2 anys, i després seguretat jurídica. No pot ser que Catalunya sigui ara mateix el lloc on més ocupació il·legal hi hagi. Vull dir, de totes les ocupacions que es fan en el conjunt del país, el 40% es fan a Catalunya. Es fan a Catalunya. Però tenim un president i un govern que està pensant més en prohibir la compra d'habitatge per persones que poden comprar l'habitatge i posar aquest habitatge a disposició del mercat, que no pas en implementar aquestes mesures que són de sentit comú. Baixar els impostos, sobretot a les famílies, a les classes mitjanes, eliminar la burocràcia, construir més, són mesures jo crec que pot compartir tothom. Pues no, aquí el que fem és gastar recursos i sobretot dedicar temps en fer lleis perquè les persones no puguin comprar més de 5 pisos. Això és surrealista. I és que al final qui dirigeix les polítiques d'habitatge a Catalunya no és la senyora Paneque, no és la senyora Paneque, no és el senyor Illa. Qui dirigeix les polítiques d'habitatge a Catalunya és la senyora Colau i la senyora Albiach dels Comuns, perquè volen fer de Catalunya un laboratori pseudosoviètic on implantem mesures del passat. I al final ens hem de quedar amb la següent pel·lícula. Després de 8 anys de govern del Pedro Sánchez del Partit Socialista i després d'anys de governs d'Esquerra Republicana i del Partit Socialista a Catalunya, 10 anys després, o quasi 10 anys després...
12: I d'Ada Colau, també, a Barcelona, 8.
27: D'Ada Colau a Barcelona, comprar o llogar un pis és més complicat que fa 8 anys. És a dir, el sistema i el model polítiques d'habitatge de la Colau, del senyor Illa i del senyor Sánchez són models fallits. Són models que han fracassat de forma estrepitosa. Comprar un pis amb el PP fa 8 anys era difícil, però era molt més fàcil que el que és ara.
3: En aquest debat sobre l'habitatge hi ha un punt que vostè ha tocat de passada, però que no acabem d'entrar gairebé mai, que és el fet que les corporacions locals en bona part es financien gràcies al mercat de l'habitatge. avui en dia a Espanya qui compra un pis paga un 30% del preu
5: en impostos
3: durant tot el procés de producció d'aquest pis. Els ajuntaments estarien disposats a perdre la part que els hi toca d'aquest finançament? Ho dic perquè és molt més important pels ajuntaments que per la Generalitat, que també cobra, però no tant.
27: Jo crec que no podem buscar culpes en els ajuntaments, que al final són l'administració pública de més proximitat al ciutadà i que ara mateix estan suportant precisament a Catalunya, i jo que vinc de la política municipal ho he patit en primera persona, són els que estan patint un infrafinançament molt important. És a dir, Badalona actualment té fins i tot un hospital municipal. Un hospital municipal que ajuda a la sostenibilitat de la sanitat pública a tota la ciutat. Estem arreglant carrers i places, estem implementant o exercint competències com poden ser la promoció de l'esport, la policia local.

0: En què gastem els recursos a Catalunya? En entitats i organismes duplicats, mentre els ajuntaments, que són els que donen un servei directe al ciutadà, estan infrafinançats, pidolant contínuament a la Generalitat per recursos extraordinaris. Això no pot ser. Vull dir, al final, i miri, els que més estan promovent construcció de pisos públics no és la Generalitat, són els propis ajuntaments. Vull dir, d'aquests 10.000 pisos que diu la Paneque que ja tenen les claus, segurament seran promocions de pisos que hagin impulsat molts ajuntaments de Catalunya, no pas la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Catalunya. Per tant, el que s'ha de solventar d'una vegada per totes és el finançament d'aquests ajuntaments. Una llei que, per cert, està encallada al Parlament des de fa molts anys. Doncs això és l'important.
1: Estem, aquest és el programa Converses, estem al restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al World Trade Center. El nostre convidat és el senyor Juan Fernández, secretari general del Partit Popular, jo també, el Partit Popular de Catalunya. Volia obrir també el meló de Ceuta i de les conseqüències. Parlava jo al principi que es presenta uns mesos intensos, entre altres coses, perquè hi haurà eleccions municipals. Poden haver també eleccions generals? Ho dic perquè, clar, sempre dona la sensació quan surten coses de que diu, bueno, és que d'aquesta Pedro Sánchez no se'n surt el president del govern. Ceuta, veritablement s'ha gestionat el pitjor que ha pogut.
0: Sí, i una cosa es va demostrar ahir en el Congrés dels Diputats, i és que el president del govern sabia que això passaria i que ho va tapar de forma deliberada. I això és la imatge d'un govern que està esgotat, d'un govern que no governa, d'un govern que està més preocupat d'amagar-se i de protegir-se dels seus propis escàndols de corrupció que no pas de governar i de buscar solucions, no només als problemes del dia a dia, sinó dels problemes extraordinaris. Vull dir, és una situació surrealista que el president del govern vegi com es fa un atac en tota regla a la integritat territorial del nostre país, un atac contra la nostra sobirania, i que la seva decisió, en comptes de crear un comitè d'emergència, crear un mando únic per gestionar la crisi, la seva decisió sigui anar-se'n de vacances. Anar-se'n de vacances.
2: Sí.
0: Tapant tot el que ha passat, perquè no només és l'atac a la integritat territorial, és la crisi migratòria que s'ha desatat després d'aquesta entrada de milers i milers de persones per la frontera de Ceuta. I hem de tenir una cosa, i jo crec que ha quedat patent que la ciutadania al nostre país ha respost d'una forma extraordinària, no?, en suport a Ceuta aquesta setmana. Però és que jo crec que darrere d'aquest suport a Ceuta també hi ha una desafecció impressionant cap a un govern que mereix aquesta desafecció. I estem, evidentment, davant d'un final d'etapa. I parlava de la convocatòria d'eleccions. Jo crec que els espanyols estan esperant aquestes eleccions per fer un canvi d'etapa i sobretot per obrir una nova etapa al nostre país.
1: Reacció important dels ciutadans. Aquí a Barcelona no els hi van posar fàcil, fins i tot es van trobar amb que s'havia
3: una contramanifestació,
0: sí. Bueno, és que el Partit Socialista, el govern socialista a Madrid, el Partit Socialista a tota Espanya, ha fet boicot a una concentració que no és una concentració que hagi estat, diguem-ne, organitzada sota les sigles d'un determinat partit polític. Ha estat organitzada, primer, per una organització com és una organització neutral, com és la Federació de Municipis i Províncies d'Espanya, però també que forma part d'una contestació que anava més enllà de les sigles. Jo mateix vaig estar a Girona, que no és pas una ciutat coneguda per ser una ciutat governada per el Partit Popular o amb molts partidaris del Partit Popular, però al costat meu hi havia persones de tot pensament polític. Hi havia senyeres, hi havia banderes espanyoles, hi havia banderes de Ceuta, hi havia sobretot la bandera de la solidaritat amb els nostres conciutadans de Ceuta. Això era l'important d'aquesta concentració. Però aquesta concentració també ens ha demostrat que hi ha una sensació de que ja n'hi ha prou, de que ja n'hi ha prou d'un govern que estigui més preocupat de beneficiar personalment el president del govern, de que l'única prioritat del govern sigui que Pedro Sánchez continuï un dia més a la Moncloa, que no pas de solucionar allò que preocupa a milions de ciutadans.
2: Sí, vostè forma part del Comitè Executiu Nacional,

0: juntament amb Daniel Cirera i Dolors Montserrat, com a representants, diguéssim, de Catalunya. Vosaltres, o sigui, sou el Sinedrín català del PP a la direcció nacional del partit. Bueno, ja fa mesos, fa molt de temps que estan en modo campanya, això està clar, no? Però ara, justament, la darrera reunió dilluns del Comitè Nacional, Executiva Nacional, apreten les clavijas per el que s'avecina, que serà, bueno, probablement convocatòria d'eleccions, no? Ja. Quan? Després, bueno, és que...
1: Novembre, març. Hi ha una paraula aquí de moda, és resiliència, no? No hi ha manera.
0: Sí, sí, però és que...
2: aquí la clau de tot la té Puigdemont, no? El pròfug, no?
0: Bueno, per una moció de censura. És que si no hi ha ara una moció de censura, després del que ha passat...
2: No hi haurà pas.
0: És que no hi haurà pas.
2: Hi haurà pas, no?
3: El que està clar és que hi ha una sèrie de partits que són Junts per Catalunya, que és Esquerra Republicana, en aquest cas els partits catalans, no? I després hi està el PNB. El PNB i Bildu, que estan fent aquesta setmana molta oposició al govern, que han estat molt durs en el seu discurs, però que darrere d'aquest discurs dur són els salvavides de Pedro Sánchez a la Moncloa. És a dir, si Pedro Sánchez continua sent el president del govern és perquè li consenteixen Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Bildu i el PNB. I nosaltres ho hem repetit fins a la sacietat. Nosaltres el que demanem és una moció de censura per convocar les eleccions, que és al final el que esperen milers de ciutadans. I ho esperen, sobretot perquè no es pot sostenir en el temps un govern que no ha aprovat ni un pressupost, que és l'eina més important, és el motor de canvi, la palanca de canvi, per la solució de molts problemes que té el nostre país. I tenim un govern que no aprova pressupostos, tenim un govern que no aprova lleis, tenim un govern absolutament col·lapsat, i que l'únic que fa és mirar cada dia els sumaris de justícia per si surt algun membre del Partit Socialista. És a dir, tenim un govern que resisteix perquè vol protegir-se de la seva pròpia corrupció, perquè és la forma de controlar el poder i controlar la influència que li dona governar. Però jo crec que és l'hora d'iniciar una nova etapa per donar-li la volta i per revertir aquesta situació de col·lapse que pateix el nostre país.
0: Sí, està escalfant a la banda, no? Vostè ja, no?
4: Jo li volia preguntar, arribats a aquest punt, al PP li surt a compte aconseguir el recolzament de Junts amb tot el que això suposa?
3: Però és que no és una qüestió de recolzament d'una determinada formació política, ni de que es vegi que és un pacte o un acord. Miri, i jo ho defenso des de fa molt de temps perquè està molt en els diaris i en l'intríncolis polític i mediàtic els acords del PP amb Junts. Nosaltres no tenim acords amb ningú. Nosaltres, el nostre acord és amb la ciutadania. Sembla ciutadania. Nosaltres volem ser l'altaveu de la ciutadania. Nosaltres volem aunar una gran majoria social de persones que siguin de dretes, d'esquerres, nacionalistes, no nacionalistes, amb l'única bandera de canviar de cicle, de revertir la situació de col·lapse del nostre país. Això és la nostra ambició, representar tothom que estigui farta d'aquesta situació. Però és que tenim un mandat de responsabilitat amb els ciutadans, i és posar-nos d'acord amb allò que benefici el conjunt dels ciutadans. És a dir, si Junts presenta al Congrés dels Diputats una proposta de resolució, una llei, un decret per baixar els impostos, nosaltres hi votarem a favor. Si Esquerra Republicana presenta al Parlament de Catalunya una llei, una proposta de resolució per dotar de la sanitat pública de més infermers o més doctors, nosaltres hi votarem a favor. Però és que jo crec que és el que hem de fer, és la nostra responsabilitat, i és el que crec que ens demanen els ciutadans, posar-nos d'acord per millorar la vida de les persones. I què més pot millorar la vida de les persones a Catalunya i al conjunt del país que canviar de govern, que treure el govern socialista del govern d'Espanya per obrir una nova etapa on es reverteixi aquesta situació de col·lapse?
4: En aquest context electoral, les enquestes auguren, sobretot a Catalunya, una pujada molt important, espectacular, de la dreta, però amb una composició distintiva respecte a la resta d'Espanya. Perquè cau Junts, però en canvi el PP aguanta Vox i creix moltíssim una força nova que és Aliança Catalana. Com es plantegen, sobretot de cara a les eleccions municipals i els pactes posteriors, la seva relació tant amb Vox com amb Aliança i fins a quin punt temen les fugues de vots cap a uns i altres?
3: És que nosaltres, al nostre dia a dia, i jo sé que és difícil d'entendre, el nostre dia a dia no és, no està sobre la taula com parlar o de què parlar amb Vox o amb Aliança, sinó quina és la millor proposta que oferir als ciutadans, perquè nosaltres el que volem construir és una alternativa. Volem construir una alternativa que sigui diferent al que ens ha portat a Catalunya i el que ens ha portat en el conjunt d'Espanya al socialisme i al nacionalisme. Una alternativa que estigui construïda des de la base. I això és parlar amb la ciutadania, no parlar amb Vox o amb Aliança. Aliança i Vox tenen la seva, són partits polítics independents que tenen la seva, el seu projecte polític. I el que ens diferencia precisament de Vox o Aliança és que nosaltres, a part d'assenyalar problemes, ens arremenguem per buscar solucions. Vox i Aliança no fan el mateix. Nosaltres ens arremenguem per buscar solucions. Assenyalem el problema i busquem solucions. I som constructius, perquè volem ser una alternativa de govern, perquè som una alternativa de govern. I aquí a Catalunya, l'anomalia política és que el Partit Popular no hagi governat mai Catalunya. Però jo dic, com sempre dic, si som capaços de governar i governar bé a Badalona, si som capaços de governar i governar bé a Monistrol de Montserrat, que és el símbol espiritual de Catalunya, són capaços de governar qualsevol ciutat de Catalunya i governar també a la Generalitat de Catalunya. Perquè jo crec que la Generalitat, que és una administració fallida, que és una administració que ara mateix està podrida, el que necessita és una revolució en tota regla. A Catalunya tenim un problema de model, tenim un problema d'ancorament d'un establishment que només mira per als seus propis interessos, per interessos partidistes, i el que necessita Catalunya són aires nous, i és un partit que no hagi governat mai, i aquest és el Partit Popular, un partit que governa a la majoria de comunitats autònomes no per casualitat ni perquè els ciutadans vagin despistats el dia de les eleccions a les urnes, sinó perquè saben que el Partit Popular governa i governa bé. Governem bé a Madrid, governem bé a València, governem bé a Aragó, governem bé a Castilla i Lleó o governem bé a Andalusia, que ha passat de ser una de les comunitats que estava a la cua a ser una comunitat capdavantera. Tant que ens hem queixat de l'expoli de Catalunya de recursos cap a Andalusia, que això ha estat el discurs nacionalista de molts anys, ara tenim Andalusia que ens està trepitjant les sabates. Perquè Andalusia té més capacitat a dia d'avui d'atraure inversions, i Andalusia té avui millors serveis públics públics que oferir els ciutadans, i això no és perquè li tregui els diners a Catalunya, això és perquè han sabut governar i governar bé, i això s'ha de reconèixer. Per tant, a Catalunya, després de molts anys on hem estat líders en la gestió de serveis públics, hem estat líders en atraure inversions, ara ja no som. Som una comunitat decadent, i som una comunitat decadent per culpa de la gestió del Partit Socialista, de Junts, de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
2: El que passa és que les majories s'han acabat, senyor Fernández. Vull dir, les majories potents com la que vostè reclama s'han acabat. Llavors, clar, amb quins recolzes per tirar endavant un projecte com aquest que porta vostès a la taula i que pot ser engrescador per molts, quan no hi hagi una majoria absoluta?
3: Però jo crec que és important... Primer de tot, i la senyora Anguera feia referència a les enquestes, no? Les enquestes sí. També vaticinaven per al Partit Popular de Catalunya fa dos anys.
2: Jo no veig els senyors del PP pactant amb els senyors d'Aliança Catalana.
3: No, a veure, nosaltres no podem
2: trencar amb Espanya.
3: Nosaltres no podem pactar amb Aliança, bàsicament perquè nosaltres no assumirem mai, i quan dic mai és mai, uns postulats com els que defensa Aliança Catalana en termes de nacionalisme. És a dir, hem de deixar clar, i crec que hem de tenir la capacitat d'explicar-ho i d'explicar-ho bé, i de que arribi a la gent que el projecte d'Aliança Catalana és el projecte de Carles Puigdemont empitjorat, més radical. És a dir, la senyora Sílvia Orriols és més radical que Puigdemont. Per tant, i què ha fet Puigdemont amb Catalunya? A on ens ha portat Puigdemont a Catalunya? A la decadència.
2: I trencar
3: Catalunya. Si a Catalunya han fugit milers i milers d'empreses, si Catalunya té una situació de col·lapse dels serveis públics, és per culpa de governs que ens han portat al límit. I aquests governs són els de Carles Puigdemont, l'Esquerra Republicana, del Partit Socialista. I això és el que ens està prometent la senyora Orriols. Tornar a la radicalitat, tornar a la decadència, tornar a una situació de conflicte polític i de conflicte social. Quan, escolta, hem arribat en un punt, i això no és mèrit de Salvador Illa, d'una certa normalitat política al carrer, que no a les institucions, perquè el procés continua endavant. El procés continua endavant. El que passa que ara el procés el lidera Salvador Illa i el lidera Pedro Sánchez, perquè Salvador Illa i Pedro Sánchez han mutat el projecte, han mutat el procés. Ara el procés es basa en que Pedro Sánchez continua a la Moncloa i es protegeixi els partits nacionalistes. Sí. Perquè al final, no ens equivoquem, a Espanya governa un president sota xantatge. Sota el xantatge d'Esquerra Republicana, sota el xantatge de Junts per Catalunya, i ara ens hem enterat que també sota el xantatge de Mohamed VI.
1: Sí, molt breument, que ja gairebé
0: sí, no tenim. Jo només una curiositat. Què opina que el president Illa, Salvador Illa, hagi anat a Kiev aquesta setmana després d'haver passat uns dies a la Mareta amb el president Sánchez a Lanzarote?
3: Jo lo que li anava a dir és que no em preocupa tant el viatge de Salvador Illa a Kiev a donar suport a Zelensky, cosa que hi donem suport. Jo crec que Zelensky mereix tot el suport necessari en la seva lluita contra aquells que les estan invaint, que és Rússia. A mi el que em preocupa és que Salvador Illa decideixi anar-se'n de vacances amb un president que ha fugit de les seves responsabilitats. I això a mi em porta una conclusió durant els últims dies que he estat pensant, no? Una de les coses que arrossegarà a Salvador Illa el fracàs és la seva ser partidari del sanchisme, no? Salvador Illa ha convertit el Partit Socialista de Catalunya en la delegació sanchista per excel·lència. És a dir, el Partit Socialista de Catalunya ja no existeix, això és una secta sanchista, no? I aquí el president s'ha convertit en el president del club de fans de Pedro Sánchez, i és qui millor el protegeix, qui millor el defensa i qui millor defensa les seves bondats, no? I això és una qüestió que arrossegarà Salvador Illa al fracàs, perquè Pedro Sánchez és un cadàver polític. És un president que ja està al límit de la seva vida política, perquè al final, quan convoqui eleccions, tothom sap el que passarà, no? Amb més o major intensitat, dona igual, però Pedro Sánchez és un polític que està acabat, perquè ell mateix ha acabat amb la seva carrera política, perquè ha traicionat el seu país i fins i tot els seus votants, no? En tot cas, a mi la reflexió que jo arribo és que potser el senyor Illa té la mateixa submissió a Pedro Sánchez que Pedro Sánchez a Mohamed VI. I és que què sap Pedro Sánchez de Salvador Illa perquè el tingui al costat sempre, perquè hi hagi una cadena que uneix el turmell d'Illa i de Sánchez cap allà on vagi. És a dir, jo...
2: I que sap la senyora Margarita Robles?
3: Bueno, això... això a banda.
1: Sí, però ho hem de deixar aquí perquè és que ja el nostre tècnic ens està renyant perquè ens estem passant de temps. Sí, sí, ens estem passant de temps i no hem parlat ni de la SEAT.
3: Jo només puc dir que tot el suport als treballadors, que jo crec que la fàbrica SEAT és molt important per Catalunya. Tothom té un familiar que treballa a SEAT, jo mateix tinc el meu cunyat que treballa a SEAT, per tant, des del nostre partit i jo personalment, tot el suport als treballadors i sobretot que els polítics, que aquells que governen, facin tots els esforços perquè aquesta factoria no pateixi ni un sol acomiadament.
2: I la marca.
3: I la marca.
1: Ara sí que hem de tallar, perquè si no el cadàver seré jo. Doncs moltes gràcies al nostre convidat, el Juan Fernández, secretari general del Partit Popular de Catalunya, diputat al Parlament.
3: Un plaer.
1: També a l'Iva Anguera, delegada de l'Agència Colpisa Catalunya, Juan Carlos Valero, periodista de l'ABC, i a Carles Losada, analista polític. Nosaltres tornem en 15 dies amb una altra Converses.
5: En el campo, del 4 al 6 de septiembre tienes la corvina a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
6: En el campo sales ganando.
7: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
8: Nerviosismo en los mercados.
7: Un sabroz.
8: Subidas generalizadas cerrando en verde.
7: Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
9: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wiley. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wiley, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
12: Estàs escoltant
13: COPE Tarragona
12: 93.5 FM.
14: Una nota alta, un notable, evidentment a mi m'hagués agradat, no?
15: Javier de Aro, ¿tienes información sobre Rubén? ¿Va a acabar saliendo o qué?
16: Yo creo que sí, que acabará sí, ¿no? saliendo, está claro.
15: Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
13: Esports, COPE Catalunya y Andorra.
17: Escuchas a Expósito porque...
18: Justo en este paso fronterizo clausurado del barrio chino en Melilla...
19: Siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
18: Con la piel en carne viva por la situación en Ceuta...
17: Viviendo aquí, lo que pasa en primera persona.
18: ¿Cómo es la situación de la sociedad, de la gente en Melilla?
20: Hemos llegado a unos puntos que no pensábamos nunca.
19: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
21: Tiempo de juego.
22: El número 1 de l'esport.
23: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
24: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
22: Tiempo de juego.
23: Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
25: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
23: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
21: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
22: i el millor equip de la ràdio esportiva.
19: Hay cosas difíciles de explicar.
26: Sobre los papiros, los rollos de Pompeya, vamos.
27: Amigo.
17: Pero vamos a intentarlo.
26: La inteligencia artificial ha logrado desenrollar papiros que están completamente carbonizados.
28: Y lo que está haciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, arrojar lo que sería un retrato más exacto.
17: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
19: Solo en Herrera en COPE.
29: ¿Por qué causas has estado en la cárcel?
30: Bueno, porque sí. Me drogué.
29: Partirás a pura mierda.
30: Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
29: Momentos.
31: Luis Rodríguez.
29: Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
30: Que t'ha saltat etapes de tu vida. No les he vivido, ¿m'entiendes?
29: Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
30: És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
29: Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
17: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
32: Hola, buenos días, Alberto.
26: Muy buenas, Silvia, mucho gusto.
32: Qué gana tenía de hablar contigo, hijo.
26: Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre.
19: Entra ya en cope.es.
13: COPE Catalunya y Andorra.
17: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
33: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
34: Todo el mundo que quiere hacer una dieta, quiere hacer una dieta súper restrictiva, total.
33: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
35: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
33: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
26: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
19: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
17: De lunes a viernes de 3 a 7.
19: Hay quien lo cuenta
17: y quien te hace entenderlo todo.
36: ¿Qué está pasando en Ceuta? Solamente los que viven aquí tienen claro cuál es el escenario. Gente vagando ahora por barrios periféricos más que por el centro, en la espera de la nada, comiendo y descomiendo lo que pueden y donde pueden, haciendo y deshaciendo lo que pueden y lo que no pueden.
19: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
17: Lo escuchas, lo entiendes.
13: COPE Catalunya i Andorra.
19: Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
13: COPE Catalunya i Andorra.
17: Escuchas COPE.
19: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
0: Vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
19: Aquí el deporte se vive
17: y se debate.
2: Este arranque frenético, de programa.
3: Un arranque muy frenético.
2: Radio, esa es la radio, es lo que tiene.
4: Y el niño de hoy, a mí me ha gustado. Bueno, momento de nuestra personalidad.
5: Es que el entrenador del Real Madrid, ya hemos dicho varias veces que es el portavoz del club porque es el que más habla. Con lo cual, todo lo que diga Mourinho tiene mucha repercusión.
19: Y de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
17: Con Juanma Castaño.